0: rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
1: Pates La Piara, más buenos que el pan.
2: La disfunción eréctil no es el fin de tu vida sexual.
3: En Boston Medical cuentan con tratamientos médicos y quirúrgicos, incluso para los casos más avanzados.
2: Si algo está pasando con nuestra vida sexual, en Boston Medical pueden ayudarnos.
3: Hazlo por ti. Pide tu cita en bostonmedical.es y conoce el tratamiento que mejor se adapta a ti.
4: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
5: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
4: más tres. De 2.400 euros.
5: ¡Ya me has descontado! Esta semana la banana a 0,99 el kilo.
4: Y el lomo de cerdo extra tierno a 3,79 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
5: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
6: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
7: Economía en Hoy por Hoy y en un contexto en el que los precios de todo están disparados. Hoy tenemos Jordi Fàbrega, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
7: Tenemos una buena noticia sobre los precios, es que el coste del cacao está bajando mucho.
8: Sí, vemos que el precio del cacao está bajando y que la perspectiva es que lo siga haciendo de aquí en adelante. Ahora mismo la
7: buena noticia para los amantes del chocolate, esto, buenísima noticia.
8: Claro, claro. De hecho, estamos viendo ya cómo el chocolate está empezando a notar un poco esta bajada del cacao y lo veremos enseguida en los datos que te daré del precio al que nos cuestan los supermercados, porque el origen de todo esto es que la tonelada de cacao a nivel mundial en los mercados internacionales está bajando con fuerza. Ahora mismo cuesta unos $5,300 y eso implica que se ha abaratado un 20% en 3 semanas. Es verdad que el cacao había bajado muchísimo de precio el año pasado, pero durante estos primeros meses de 2026 se había vuelto a encarecer hasta que ahora vuelve a empezar esta senda de descensos.
7: Jordi, ¿y esto por qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esta bajada tan fuerte del precio del cacao?
8: Pues hay algo tan fácil de entender como el tiempo. Muchas veces estas materias primas, como el cacao, también el café, cambian mucho de precio en función de si hay inundaciones, de si hay sequías en los países productores. Ahora tenemos buenas cosechas, especialmente en Costa de Marfil, que es el mayor productor del mundo. Ahí se ha incrementado un 30% la producción y esto está permitiendo dos cosas. La primera es que haya suficiente oferta, esto hace bajar el precio, y la segunda es que al haber más oferta también aumentan las reservas a futuro y esto también ayuda a crear tranquilidad entre los compradores y hace que el precio baje.
7: Y esto ya lo notamos nosotros en el supermercado, ¿no?
8: Esto es lo que te decía, que poco a poco se nota. De hecho, el chocolate, que hace no muchos meses era el producto que más subía de precio en España, si mirábamos la cesta de la compra que utiliza el INE para calcular el IPC, ahora ya está bajando. Poco, pero está bajando. Lo pagamos un 2% más barato en agosto. Me dirás que un 2, como te digo, es una bajada muy pequeña, pero es que se ha roto la tendencia que veíamos desde 2023, que era que cada mes subía el precio. Ahora ya no, ya vemos lo contrario y, por tanto, esta perspectiva de que el chocolate nos salga más barato la vamos a tener de cara a las próximas semanas y meses.
7: Jordi, gracias.
8: Hasta luego.
9: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
10: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
11: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
10: Hazte mutuero.
11: Condiciones en Mutua.es.
12: La cultura es lo que tú vives, lo que tú lees, lo que tú ves, bailas, tocas. Cada generación hace su cultura. Y si eres 08, ha llegado tu momento. Con el Bono Cultural Joven, si cumples 18 años en 2026, tienes 400 euros para disfrutar de la cultura. Y ahora también para crearla. Porque la cultura la haces tú. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
13: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
14: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
15: Dale alas a tus recetas con la pechuga de pollo fileteada Origen España a un precio imbatible de 5,89 € el kilo. Hasta el 21 de septiembre en Carrefour.
16: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
17: Pues yo solo oigo la carretera.
16: Claro, al conducir se recarga solo. Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulte condiciones en volkswagen.es.
18: Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
19: Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
20: Deportes duro.
21: El derbi madrileño 2-1 lo ganó el Atlético. Fue muy intenso tanto en el césped como en la sala de prensa, con imágenes incluidas de las dos acciones más polémicas. Mourinho.
22: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Ha sido todo muy extraño.
21: 2-1 para el Atlético de Madrid. Dudas en el conjunto blanco. Se va a hablar mucho de este partido porque ahora vienen 3 semanas de parón de selección.
23: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
24: Cadena SER. Ràdio Girona. Cadena SER.
25: Descobreix el nostre nou magatzem Obramat Girona. Tots els oficis de la construcció i la reforma en un únic lloc. Marques professionals al millor preu de la zona. Més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible. Des de les 7 del matí a Salt, carrer d'Antoni Bernès i Voltrés a 10. I també en línia amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
26: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és...
27: Tant!
26: Fàcil. I...
27: Tant!
26: Còmode. Què hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui? Reserva des de l'aplicació o a enaparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
24: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
28: Bon dia, és dilluns, és 21 de setembre i aquest és un dels sons del dia. Milers de persones han sortit al carrer contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Creuen que el pla i la inversió aprovats la setmana passada pel govern espanyol no faran altra cosa que agreujar la crisi climàtica i els problemes del turisme massiu. Ara hi entrem en aquesta qüestió, en un dia en què, a mesura que avanci, notarem com augmenta la calor. Més de 5.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 30.000 segons els organitzadors, s'han manifestat a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Això després que el govern hagi aprovat el pla d'inversions per poder engegar el projecte. A la protesta s'hi han adherit més de 200 entitats socials, ambientals i sindicals. Més detalls, Pau Puig.
29: Amb pancartes on es podia llegir "Vas a la feina amb avió, nosaltres tampoc, ni un euro per l'ampliació" o "Barcelona per viure-hi", 5.000 persones van protestar ahir al migdia pels carrers de la capital catalana.
30: No és necessari més turisme.
31: Necessitem més habitatge i més rodalies que funciona.
32: Hem vingut aquí per defensar que la prioritat no ha de ser el turisme i ampliar l'aeroport, perquè creiem que s'ha de prioritzar el que utilitza la gent de Catalunya en el seu dia a dia, el transport públic.
29: Sota el lema "ni ara ni mai", els manifestants van clamar contra els efectes perjudicials de la iniciativa sobre la biodiversitat, també contra l'impacte de l'escalfament global i l'arribada de més turistes.
28: A la manifestació també hi van assistir representants d'Esquerra Republicana, dels Comuns i de la CUP. Tot plegat després d'un estiu que apunta a rècord turístic tant a Barcelona com al conjunt de Catalunya. Sergi Chávez, bon dia.
33: Bon dia. Els experts reconeixen la complexitat de limitar-lo, tot i que alguns asseguren que és necessari. Des de la Diputació de Barcelona, la gerent de serveis de turisme aposta per desestacionalitzar-lo.
28: Ens ho explica la Gemma Alegrí.
34: D'estades cada vegada més curtes dels turistes, la calor i els seus efectes i els preus dels hotels, segons l'Institut Nacional d'Estadística, són gairebé un 5% més cars que fa un any.
35: Les estades són més curtes i això pot respondre també a un comportament del turista que estem observant, de que d'alguna manera doncs fan viatges més fragmentats, però també podria tenir relació amb el clima, com no, amb aquesta desestacionalització que estem vivint pel canvi climàtic, però també per l'augment dels preus d'allotjament.
34: Davant d'aquestes tendències, defensen apostar per la qualitat del turisme i no per la quantitat.
24: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
28: I el cap de setmana que Sánchez i Feijóo han desembarcat a Catalunya, Carles Puigdemont ja ha començat a fer plans per quan pugui tornar aquí. Més d'un any després de la seva última entrevista, el líder de Junts ha assegurat al diari britànic The Sunday Times que quan tingui l'amnistia recorrerà el país per escoltar i decidir quins passos seguir. Ferran Dalmau.
0: És el pla de Puigdemont per quan pugui tornar a Catalunya, recórrer el país i a partir d'aquí decidir què és el millor per al seu futur polític. Ho ha dit en una entrevista publicada diumenge al The Sunday Times.
1: He intentat estar en contacte amb el meu equip, amb la meva gent, per intentar entendre exactament què està passant a Catalunya, però sé que no és el mateix olorar, tocar, ser, sentir-se entre les persones. Aquesta és la meva primera intenció, quan arribi a fer una immersió a la realitat catalana.
0: El líder de Junts ha aprofitat l'entrevista per carregar contra Pedro Sánchez pels diversos casos de corrupció que l'envolten. Tanmateix, també reconeix que el president espanyol està patint abusos evidents per part de la justícia en referència al cas de la seva dona.
28: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, tal com ha proposat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, amb qui Collboni es va reunir dissabte.
33: Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant de ciutats europees i ara pretén que s'estengui a altres continents. Per Collboni, el problema és global i els actors que hi juguen també ho són, com els grans fons especulatius o les plataformes de lloguer turístic. Per això, creu que els ajuntaments també han d'unir-se per combatre'ls conjuntament.
28: L'accés a l'habitatge està lligat a la riquesa i a casa nostra, segons dades d'Oxfam Intermón, l'1% de la població més rica concentra gairebé una quarta part d'aquesta riquesa. És el crit d'alerta que ha fet l'ONG, que aquest cap de setmana ha celebrat els 70 anys. Ferran.
0: Les desigualtats econòmiques continuen sent aclaparadores a Catalunya. Mentre l'1% dels catalans més rics acumula el 23% de la riquesa total, a l'altra cara de la moneda, la meitat dels catalans més pobres tenen només entre un 6 i un 7% dels diners. En aquest context, l'ONG Oxfam Intermón assenyala que s'utilitza el racisme com a resposta fàcil.
2: Es generalitza, es genera aquesta por de que la gent que ve de fora delinqueix, que la gent que ve de fora ens traurà la feina, que la gent que ve de fora és la culpable de que pugin els preus de la vivenda. I quan tu mires les dades, cap d'aquestes afirmacions és real.
0: És Fran Cortada, el director general de l'entitat.
28: A Cardedeu ja s'ha aixecat l'acampada dins la sala de plens de l'Ajuntament. Eren desenes de persones que estaven tancades dins per reclamar que s'allotgi a algun pis una dona víctima de violència de gènere i amb dos menors a càrrec que va ser desnonada el mes de juliol. I han passat tres nits.
33: Tot i que volien quedar-s'hi fins que l'Ajuntament actués, finalment ahir a la tarda van decidir aixecar l'acampada. Han redactat un text, el que anomenen Pacte per l'habitatge de Cardedeu, que portaran al ple municipal, segons han comunicat en un vídeo a les xarxes.
3: Durant aquests dies, més de 500 veïnes del poble ens hem apropat a la Casa de la Vila i no hem perdut el temps. Hem elaborat el Pacte d'Habitatge de Cardedeu.
33: L'acampada era per exigir a l'alcalde que fes alguna cosa per allotjar la Sara, víctima de violència de gènere, i els seus dos fills, que van ser desnonats del pis on vivien ocupant. I aquí ja se'ls ha acabat la pensió que els van posar d'emergència.
28: Són les 7:26.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Oi por oi, Catalunya.
5: Tarragona està de celebració amb els dies forts de Santa Tecla. Aquesta nit hi haurà un dels actes més multitudinaris i esperats, la baixada de l'Àliga. Eva Hidalgo.
6: Centenars de persones s'esperen a les escales de la catedral per veure el moment àlgid de l'Àliga baixant les escales a ritme d'Emperit Roca. El que avui és tradició va sorgir per casualitat l'any 1989 amb els portadors traginant la peça cap a l'Ajuntament. Oriol Perelló és el president del Vall.
7: Un clímax a nivell de ciutat. Portem 364 dies esperant, per dir-ho així, i és com la convergència de molts sentiments i emocions.
6: I demà, vigília de festes i primera sortida al complet del seguici.
5: I avui, Asier, què celebrem?
8: Avui, 21 de setembre, commemorem el Dia Mundial de l'Alzheimer. What?

0: con Aymar Bretos.
1: Ni hoy por hoy ni mañana. Tu salud no debería esperar.
2: Por eso con los seguros de salud de Línea Directa puedes acceder directamente a los mejores médicos especialistas sin pasar por el médico de cabecera y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
1: Yo lo elegiría.
2: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: Ràdio Girona. Cadena SER.
4: Descobreix el nou magatzem Obramat Girona amb més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible. Vine al carrer d'Antoni Bernés i Voltressa 10 de Salt i compra on compren els professionals. Obramat.
5: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
6: Qué ambientazo, mano.
5: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Dentro del área, se la ha chitado sobre la línea.
6: Qué barbaridad.
5: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
6: Buena venta.
5: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
6: Ven a por más.
5: ¡Venta! Ocasión Plus.
7: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència provada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
8: Hi ha qui ensenya pisos. Hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Ryan Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura, i això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Ryan Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
9: Clàssic Auto Girona. Polígon Maxirgo. Taller oficial Bosch Car Service. Vols fer el manteniment del teu vehicle? Un canvi de pneumàtics? Arreglar una avaria mecànica o electrònica? Demana cita al 972 90 80 33. Clàssic Auto Girona. Carrer Sarrià de Ter 34 38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.

0: Figueres el 2, 3 i 4 d'octubre. Compra el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Del 25 al 27 de setembre, Portbou torna a ser la capital del pensament contra els discursos d'odi. 15a edició del col·loqui internacional Walter Benjamin, centrat en la figura de la filòsofa Hannah Arendt amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. Posarem sobre la taula les tensions de les democràcies contemporànies. Consulta portbou.cat.
2: Descobreix el nostre nou magatzem Obramat Girona. Tots els oficis de la construcció i la reforma en un únic lloc. Marques professionals al millor preu de la zona. Més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible. Des de les 7 del matí a Salt, carrer d'Antoni Bernès i Voltresa 10. I també en línia amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
3: Hay mucho nivel sobre el terreno de fondo en Ocasión Plus, David.
4: Esto promete, Manu.
3: Ya lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
4: Huele a compra, Manu. A ver,
3: huele. ¡Va! ¡Y para 24 horas!
4: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
3: Venga. Ocasión Plus.
5: Matricula't ja a la UNED, al web uned.es, fins al 23 d'octubre.
6: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
5: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
6: UNED, 972-21-2600, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-871-455.
0: Arriben els Plana Days de Garatge Plana només el 24 i 25 de setembre. Descomptes únics en turismes Mercedes-Benz. A Garatge Plana de Fornells de la Selva troba el teu Mercedes ideal. Reserva la teva visita al 673-137-137. Plana Days, 24 i 25 de setembre.
7: Quan poses ordre a casa, guanyes espai i... sobretot, molta pau mental. A Servei Estació tenim caixes, penjadors, sabaters i mil solucions pel canvi d'armari. Posa ordre a la teva llar, guanyaràs espai i la teva ment t'ho agrairà. T'ajudem a posar ordre i equilibri. No et caldrà fer escape rooms per trobar les coses de casa.
8: Quina sort tenir-te a prop.
9: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
1: 5, 6, 7, 8, valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Ràdio Girona. Cadena SER.
4: Quan vols qualitat i perfecció, tria Marbristes Artesans. Més de 120 tallers a Catalunya treballant sobres de cuina i bany impecables. Marbristes Artesans, la pedra feta art. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
5: Coneixes els bons moments de la terrassa de la Rosaleda? Els bons moments són els diumenges d'aquest setembre a les 12 del migdia. Gratuïts! Diumenge 6, ballada de swing. Diumenge 13, vermut folk. Diumenge 19, vermut musical amb Helena Rossí. Tens totes les activitats a Instagram. La Rosaleda Jardí Degustació, a la Devesa. La terrassa dels bons moments de setembre.
6: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. A Restaurant Guillermo, menú degustació de la badia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. Restaurant Guillermo al Passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-65-0564.
7: Clàssic Auto Girona, polígon Maxirgo. Has tingut una topada amb el teu vehicle? El vols pintar? Treballem en totes les companyies asseguradores. Mecànica, planxa i pintura. Taller oficial Bosch Car Service. 972 90 80 33. Clàssic Auto Girona, carrer Sarrià de Ter 34 38 de Girona. Patrocinador oficial del Girona Futbol Club.
8: Quina sort, quina sort, quina sort. Quina sort tenir-te a prop.
3: Cadena SER i SER Catalunya.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Sí, sí, sí, podríamos ahorrar el programa hoy. Podríamos no hacer el que te jugas. Porque en el fondo el programa está aquí. Sacada una foto. Una foto una tapada por una botella de agua. Porque la primera es una metafoto. Soy yo enseñando las fotos del partido. Y la segunda de abajo, como se ve claramente detrás de la botella de agua, es Negreira.
3: Negreira.
2: Minuto 50, nos quedamos Zinhausen por una roja totalmente merecida. Minuto 81, nos quedamos con otro menos porque Cucurella tenía que ir a imprimir. Faltaba Toner Rojo. Si falta Toner Rojo, se ve que no imprime. Luego atasco de papel porque el pelo de Cucurella se enganchó en la zona de impresión. Luego faltaba color cian. ¿Por qué color cian? Si jugamos Madrid y Atlético, ¿por qué falta el color cian? No pasa nada si las medias de los jugadores del Atlético salen en gris. No entiendo. ¿Por qué ha tardado tanto la impresora en imprimir? Epson, Hewlett Packard, Canon, Ricoh, Sharp, Toshiba, Panasonic. ¿Por qué? ¿Por qué ni una impresora funciona normal? ¿Por qué es tan difícil conseguir una hoja de papel con tinta impresa? No entiendo. Además, parece que a la primera parte el árbitro también ha tenido problemas con la impresora, porque el rojo a la primera parte no funcionaba, solo tenía tarjeta de color amarillo. Parece que el tono rojo no iba. ¿Por qué se olvida de las dos tarjetas rojas? La segunda parte tenía que haber sido 9-9, porque nosotros ya jugábamos con Konaté y con Tchouaméni, que prácticamente no cuentan. Konaté es un señor de 3 metros que salta para abajo. Y el último duelo que ganó Tchouaméni fue contra Fede Valverde. No entiendo. Ya puedes comenzar el programa.
4: Ai, Flaqui, al bar hem menjat crispetes escoltant sí. Els madridistes.
3: Sí, noi.
4: Quasi que podríem fer el mateix ara el que t'hi jugues.
3: Bàsicament, seria això.
4: Això ho podem penjar a la redacció, aquesta fotocòpia en color del Bermúdez?
2: ¿Tú sabes lo que ha costado? Conseguir una fotocopia en color. He mandado email a Elena de Diego, email a Ana Palet, email a Nils Olá. He tenido que escribir a Camila Montfort en el piso 2 para imprimir en el piso de arriba.
4: ¿Por qué? Y darrere que ya, el informe de RAC1.
2: Y detrás no hay nada. Detrás es en blanco. No, o la pauta del que te jugas. La pauta del que te jugas.
4: Ens ho passarem bé.
2: Este és el programa.
4: Ens ho estem passant bé.
3: Ens ho estem passant molt bé i ens ho passarem encara millor.
4: Irresponsablement optimistes.
3: Sí, sí, sí.
2: Per on d'expulsions?
4: És l'expressió d'aquest mes de setembre.
3: Igual ja no és tan irresponsable ser optimista.
0: L'opinió de Sique Rodríguez.
4: No interrompis el teu enemic mentre està cometent una errada. Ho va dir Napoleó. No interrompis el teu enemic mentre està cometent una errada. L'únic que ha de fer el Barça és menjar crispetes. El Madrid és un club color sípia, una institució antiga. Te n'adones només mirant a la llotja. I ha apostat per un entrenador que té més passat que present o futur. I ja ha tornat, the real one, el Mourinho real. Per a mi és expulsió de Kang In-Lee. Per mi. Podem discutir-ho, però per mi ho és. No veig tan clara la del Cuti Romero, però entenc que el Madrid es queixi. Ara, d'aquí a exprimir la realitat per a desviar l'atenció, perquè Mourinho va molt més enllà. Diu que hi ha una conxorxa contra el Barça, a favor del Barça i de l'Atlético i contra el Madrid. Portem 8 partits de temporada i el Madrid no ha mostrat cap símptoma d'evolució. De fet, Mourinho va utilitzar el mateix mig del camp i la mateixa davantera que Xavi Alonso quan va perdre 5-2 al Metropolitano la temporada passada. Exactament el mateix mig del camp i la mateixa davantera. Amb tota la inversió en fitxatges que hi ha hagut aquest any al Madrid, doncs Mourinho aposta pels mateixos jugadors. Hansi Flick, en canvi, busca solucions. S'ha inventat a Rafinha de davanter centre, ha posat Eric García de lateral dret, combina Dani Olmo i Fermín a la mitja punta, va canviant a Gordon i a Adeyemi, ha utilitzat a Xavi Espar de lateral esquerre. La imatge d'un Barça modern contrasta amb la d'un Madrid caduc. I això és el que crec que té desquiciada la seva afició. Això és el que desquicia el madridisme, que la imatge del seu equip contrasta amb la del rival. No van veure venir el Barça de Hansi Flick. Mentre Florentino Pérez ha tingut deliris de grandesa i s'ha emprenyat amb tothom perquè considera el Madrid un club superior, Lliga, Tebas, Federació, Àrbitres, UEFA, el Madrid va contra tothom. Laporta ha estat conscient de les dificultats del Barça, de la seva situació, i per això ha cosit relacions amb Tebas, amb Lozan, amb Zeferin. Les ha cosit amb tots. Mentre un ha comès una errada de diagnòstic greu, Florentino Pérez, l'altre ha estat intel·ligent i s'ha abraçat als que podrien haver decapitat el Barça. Que tijo.

0: 12:12, escolteu el que t'hi jugues, a SER Catalunya fins a les 2:30. Flaqui, avui porto una samarreta d'una sèrie que m'encanta, però és la metàfora del que està passant a Madrid, Los Pollos
1: Los
0: Hermanos.
1: Los Pollos Hermanos.
0: Déu-n'hi-do el que tenim avui per analitzar l'actualitat. No és un trident, sinó que té quatre potes, és una cadira.
1: És un pòquer.
0: I Jofre Mateu, què tal, com estàs?
2: Què tal, molt bon dia.
0: Paula López, com va?
3: Bon dia.
0: Àlex Delmas.
4: Molt bon dia.
0: Que ens ha preparat una del Masterclass per analitzar l'aportació de Rafinha com a davanter centre pels gols i pel que aporta més enllà dels gols.
1: Flipant.
4: Compta amb les dades, eh?
0: Flipareu. Sí, sí, molt interessant. I avui tenim quatre potes en aquesta taula, en aquesta cadira, perquè torna, aprofitant l'impàs a les banquetes, Adai Benítez! A més, és un madridista que ve a donar la cara al que t'hi jugues.
1: Sí, de fet, el VAR ha dit que prefereix venir quan el Madrid perd.
5: Bueno, és més divertit. Havia vingut molt quan guanyàvem, Flaqui, te'n recordo que no, aquí, jo t'he vist a tu aquí.
1: No me'n recordo.
5: Enhorabona, no tenim res a fer. Tal, bueno, més enllà d'això, gràcies per poder estar aquí. Com he dit abans en el bar, realment el primer... o primera tertúlia que vaig fer va ser aquí... em va donar l'oportunitat de conèixer una mica aquest món i sempre està bé agrair-ho perquè, ostres, ara que feia temps que no venia perquè, pues, el rampa de matí era més difícil poder vindre, vull recordar-ho perquè estic agraït i perquè m'agrada vindre avui aquí també.
6: Molt bé, sí que rigues, perquè m'he cometit el tident en els quatre fàstics.
0: Fantàstics.
6: Quatre fàstics. Són el Griezmann, el Filipinho, el Dele i el Breuway.
0: Breuway de Jofre Mateu.
1: Gràcies.
0: Dembélé és la Paula.
1: Ostres.
0: Griezmann és Adai i Coutinho és Àlex Delmas.
1: Que gran Delmas.
4: Tu defensaves.
0: Et parava la gent pel carrer per criticar que defensessis a Coutinho, eh?
1: Un gran jugador amb una...
0: Se n'ha anat amb Neymar, ara.
1: Sí.
6: I amb Neymar.
0: Va, que la primera part del que t'hi jugues la destinarem a parlar del Real Madrid, després també ho farem del Barça al programa. Recordem què és el que va dir Mourinho després del partit, Flaqui, perquè, com deia, va anar més enllà de la queixa per les dues expulsions a l'Atlético de Madrid i va deixar caure que hi ha una conxorxa al CTA.
7: Podríem ahorrar la conferència estampa perquè la història del partit... está aquí, son dos tarjetas rojas claras. ¿Quién tiene que estar feliz? Obviamente al de la gente del Atlético, porque llevan los puntos. Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral. Ha sido todo muy extraño, que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro, cuando... Segundo me dicen, es 24 horas antes, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro.
0: Mourinho va a criticar al árbitro de camp y sobre todo también al del VAR.
7: 41 años, no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado... a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid y sin ir más lejos, la temporada pasada, Real Sociedad en la Copa, Osasuna, Girona. Y si al pobre árbitro, pues si puede decir, sin experiencia, sin dimensión para venir a un derbi, a este señor no hay presión, porque ahí en Las Rosas no hay presión. O a presión y nosotros no sabemos.
0: Las rosas son las rosas,
1: sí.
0: No les roses, les flors, i deixa caure que igual hi ha alguna pressió cap als àrbitres que el Madrid no sap. És un discurs que compren alguns madridistes. De fet, avui, aquí a Catalunya, a SER Catalunya amb la Marina Fernández, del Tomás Roncero, diu que es pot criticar el joc del Madrid, però també s'ha de posar l'accent en l'actuació arbitral.
8: Mourinho, a mi me decepcionó ayer. Hay que decir las cosas ya como son. Aquí lo que van a por el Madrid, que esto es una guerra abierta y no van a parar. Y yo sé que se te la ofreció que está ya desconcertado de joder. Aquí se han pasado. Una que ya emociona hasta febrero.

0: No, pero cargarse al Madrid en septiembre, nos hemos cargado la competición, se nos hemos pasado de frenada, que sí, hay que decir las cosas por su nombre, esto es una guerra abierta.
1: Guerra oberta contra el Madrid, ha dicho Tomás Roncero a Ser Catalunya, aquí Catalunya, de fet, creo que Mourinho va ser tebi, ahí, feble, suau, i això sí, reconeix que el joc del Madrid...
0: Le ha dado un palo inmenso a la estafa estúpida del tema arbitral y dicho a su vez que el Madrid no juega nada. Es que es compatible, ¿eh? El equipo está con muy falta de conexión dentro del campo, que no hace la zona en las jugadas, que tenía que ser titular de Oman del lugar de Vinicius, que tenía que jugar Bernardo Silva en el eje de la creación para que el equipo tenga más creatividad conectando con Güler, que Mbappé cuando no le llegan balones desaparece de los partidos. Todo eso lo hemos contado, yo lo he contado el primero. Pero claro, eso no tiene nada que ver con que tú en la primera parte te hagan dos entradas terroríficas, que va más allá de que te saquen una roja, que de reglamento lo es, sino que te pueden lesionar las dos, y que dos señores, uno abajo y otro en una maquinita, pues al final no se pongan de acuerdo y que digan, bueno, pues que sigan en el campo.
1: De fet, una de les persones més crítiques amb el joc del Madrid és Álvaro Benito, que analitzava la situació al Carrusel després del partit.
2: Si llevas dos años y pico prácticamente viendo lo mismo sobre el terreno de juego, los mismos problemas se reproducen exactamente... La naturaleza de los problemas es exactamente la misma. No se atisba ningún cambio con ninguno de los entrenadores, siendo de diferente índole todos y cada uno. Entonces el problema es mucho más profundo, ¿no? Digo yo. Tú puedes ganar, el otro día en Elche ganas, por ejemplo.
3: Claro.
2: Pero la sensación que te da a nivel colectivo,
3: totalmente de acuerdo contigo,
2: es que se reproducen los mismos problemas. Y
3: sí,
2: que todos podíamos barruntar que salvo caso excepcional, hoy ibas a venir aquí y ibas a ver lo que estamos viendo. ¿Podías ganar o perder? Yo no hablo ya ni de ganar o de perder, porque al final el camino al resultado pues puede ir por diferentes lugares, ¿no? Si expulsan a jugador del Atleti, bueno, al Cuti la primera parte, pues puedes hasta ganar el partido. Yo me refiero ya a la sensación colectiva, a la idea de juego. Bueno, ¿qué propones? Mou, siempre, históricamente, bloque medio, fortísimo, equipo corto, agresivo, y atacar vertical, robar y atacar vertical. Perfecto. Eso le vendría perfecto al Real Madrid con la característica de jugadores que tiene. Es que no lo vemos.
1: Això deia Álvaro Benito a Carrusel. Avui al bar l'hem obert a les 11 i el teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Carrusel i Diari As. El Manolo Romero ha apuntat en la mateixa direcció, a la planificació esportiva.
4: Si tu vas a entrenar cada dia a Valdebebas i no sabes que Mantequilla, Heusen i Vinicius no poden jugar... No los puedes poner. No los puedes poner. No son jugadores para jugar titular en este Real Madrid. El Madrid ha tenido este verano la gran oportunidad de enderezar el rumbo y no lo ha sabido enderezar, primero por el orgullo del presidente con el tema de Rodri, y segundo porque tenía la oportunidad de quitarse a Vinicius y no se la ha quitado. Entiendo que por el tema económico, porque había que renovarlo para que no se marchara gratis. Pero está amortizado Vinicius, lo dijo mi compañero Eloy en un programa de la temporada pasada, está amortizado. No hemos fichado a Szoboszlai, no hemos fichado yo a Pedro, no hemos fichado
5: mira
4: a Bastoni.
5: Mira que los pediste, mira que los pediste.
4: No hemos fichado a Bastoni.
5: Claro.
4: ¿Qué
5: Oye, pero habéis fichado a Cucurella, habéis fichado a Karate,
4: importante, mucha gente. Importante. Yo creo que no están trabajando bien en el día a día. No puede ser que haya jugadores que sigan cometiendo los mismos errores, porque no se les corrige. Y ese es el gran mérito de Flick, que también le dije aquí. Ha hecho mejores a los jugadores que tenía. Y el resumen es muy fácil. Solamente Courtois y Mbappé jugarían titulares en este Barcelona. Y Cubarsí, Rodri, Pedri, Lamine y Rafinha. Y alguno más, pero voy a quedarme en esos, serían titularíssimos en el Real Madrid. Entonces, ahí está la diferencia.
1: Bar, paraules de Manolo Romero al bar, on ha compartit barra amb un altre madridista, Eloy Lecina.
6: Hoy hay que decir que en el partido de ayer condicionó y mucho el árbitro. Y es un Madrid al que le faltan tantas cosas que si encima lo dejan con un jugador menos, lo nota. A partir de aquí, todo lo que queráis. A mí me da mucha rabia cuando decía Manolo lo de la planificación, que estoy muy de acuerdo con él. Yo soy incapaz de olvidarme y llevo toda la mañana dando vueltas a la cabeza. Jamás el Madrid ha tenido tan fácil como este verano romper la pareja Tchouaméni-Fede Valverde,
5: sí,
6: porque son los dos jugadores que en el vestuario se tocaron la cara. Lo tenía muy fácil para que al menos con uno de los dos romper. Pues ojo, uno es el primer capitán del Madrid, el que se escondía ayer detrás de los centrocampistas del Atlético es el capitán, y a Tchouaméni lo han renovado hasta 2031 teniendo ofertas este verano por valor de 90 millones. Y el año pasado veníamos aquí y decíamos, los tres de arriba, aunque tengan muy buena predisposición, no se entienden, se pisan. A Vinicius lo han renovado y a los otros dos intocables. Entonces, vale, pasarán los años y seguiremos igual porque siguen jugando los mismos. Y
3: problema.
6: Ayer Diomandé, en 36 minutos, es el futbolista de campo que más regatea de los dos equipos. En 36 minutos.
1: De unido a Flaqui, com està el madridisme?
7: Puc rebre ofertes de 80 milions, també me la sé jo, eh? Que sigui maco i ja m'entrem.
1: Madrid, Antón Meana, muy buenas.
8: Presente, ¿cómo estáis? Buen día.
1: A ver, el día después, ¿qué se dice? Ahí, ¿cómo ha caído en la Federación y el CTA esta crítica de Mourinho a los arbitrajes?
8: No cae bien, no gusta, pero yo sí creo que el CTA es consciente de que su designación no fue acertada. Es muy fácil decir esto a toro pasado, pero Ortiz Arias no es un entrenador de nivel, un árbitro de nivel, lo sufren a diario el resto de equipos de la liga, pero tiene más exposición mediática en un partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Entonces, es una decisión arbitral que, en mi opinión, y comparto lo que decía anoche Iturralde, se toma porque es madrileño y quieren que un madrileño pite un derbi madrileño. Entonces se le elige más por su nacionalidad, territorialidad, por dónde nació, que por su calidad. Y eso es un problema. Entonces sí que no gusta lo que ha dicho Mourinho. Desconozco si después de la reunión que tiene el CTA cada lunes van a querer decirnos algo, aunque sea fuera de micrófono, si tiene previsto posicionarse el famoso sindicato arbitral. Pero es importante decir que ellos asumen que ayer al árbitro del partido le pasó el derbi por encima y que es una elección no matemática, es una elección personal de Fran Soto, una apuesta del presidente del CTA, y eso hace que hoy no estén contentos con el arbitraje, sobre todo de Ortiz Arias, en el campo.
9: Això el CTA i el Madrid, Anton, el dia després, de portes endins, posa el focus en l'àrbitre o en el joc?
8: No, o sea, el Madrid mediáticamente pone el foco en el árbitro. Ayer Mourinho toma la palabra en nombre del Real Madrid. No es un acto independiente de José Mourinho que decide cargar contra X o contra Y. Es la versión del Real Madrid que piensa que ayer está condicionado el partido por el arbitraje. Pero ya lo dijo Herráez el jueves en el larguero antes del partido, que había una preocupación en el club por cómo el Madrid no estaba controlando los partidos, por cómo en las segundas partes el equipo empezaba mal. Ya fuera un partido ganado fácil como el del Rayo en Liga o un partido más complicado como el del Inter en la Champions, y estaba escuchando ahora lo que habéis emitido durante la mañana tanto en el Bar como en el Getty Yugas. Esto no sorprende a nadie, si es que el Madrid tiene un problema principalmente de vestuario, de jugadores que no tienen esa capacidad de liderar a un club como el Real Madrid. Entonces, si tú mantienes en el vestuario a los mismos, el mejor goleador del equipo, el mejor goleador es Mbappé en el vestuario no dice ni buenos días. O sea, no se le conoce una proclama, no se le conoce un gesto, no se le conoce una acción para levantar a sus compañeros. Courtois es el mejor portero, no del equipo, sino del mundo, pero lo mismo, Courtois no le dice a Vinicius, esto está mal hecho, ni le dice a Mbappé, ponte las pilas. O sea, Courtois no es Sergio Ramos, Courtois no es Iker Casillas. Pero es que esto en Madrid lo sabe, entonces tenía que limpiar la plantilla, no la limpió. Y tenía que fichar un centrocampista, que no puedes con Rodri porque se va al Barça, pues trae a Enzo, trae a Zubimendi, al que tú quieras, yo no soy director deportivo. Pero está comprobado en el mundo del fútbol, comprobado, que Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Mbappé, Vinicius no casan. Es que está comprobado, no casan. Vas al Metropolitano con Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé y pierdes. Es que es bastante sencillo, la verdad que no hace falta haber estudiado en Salamanca para darte cuenta que con esto vas a perder. Es que yo no tengo tan claro que el Madrid hubiera ganado ni echando al Cuti Romero. Es que voy más allá. Yo con lo que vi del Madrid no tengo claro. Entiendo que lo del Cuti es roja. Creo que lo de Kang In-Lee también es roja. Me imagino que Kang In-Lee no hubiera sido tan torpe de hacer esa patada si ya tienen uno menos, creo yo. Pero es que ni con la expulsión del Cuti Romero creo que el partido hubiera cambiado tanto. Es que el Madrid no tiene juego, no lo tiene. No lo tiene.
1: Al canal de YouTube del Getty Jugues hi ha una allau de missatges avui. Després amb la Núria en repassarem uns quants. Gràcies a tots els que ens escolteu i ens veieu. Fíjate que hi ha uno, el Dani, que dice: Antón Meana el mejor. Pocos madridistas y menos periodistas autocríticos. Y ni a un altre, que aprofito ya para aclarir-ho, diu el Acosta, el Géminis, una pregunta, aunque no haya fútbol, vosotros haréis programa, porque si no me toca psicólogo. Y habrá programa, sí, ya que te jugues siempre, de dilluns a divendres, y ahí sí o no, y ahí sí fútbol. No cal que et gastis els diners amb un psicòleg, que tindràs el que t'hi jugues durant tots els dies de la setmana.
3: No, sí, és així, que sí que se'ls gasti, que escolti el programa, però que sí, ha de la psicòleg i vagi, que faci les
1: dones. Que no cal,
3: no?
1: Home, no, el que t'hi jugues funciona com a consulta terapèutica.
10: Sí, que sí que cal, però jo crec que ho hauríem de
11: respondre. M'ha sorgit una pregunta ara, que és totalment fora del tema, eh? Però quanta gent al món deu anar al psicòleg i el primer que deu preguntar és parlar és pel futbol? O sigui,
1: no ho sé.
11: És que el Barça ha perdut i estic irascible. Quanta gent que va al psicòleg es presenta dient això i el psicòleg s'ha de presentar dient...
8: Si és perquè el Barça pierde, pocos.
3: Sí, ara pocs.
11: Ara mateix pocs.
8: Si és perquè el Barça pierde, pocos.
1: Alliberem a l'Anton, que està...
9: El Jofre volia dir una cosa molt ràpida.
1: Estic molt d'acord amb que... Està fent feina de passadissos l'Anton Meana,
3: ara. No és per comentar-ho amb ella, però estic molt d'acord amb el seu anàlisi. L'única cosa és que ens van dir i ens van vendre molt de temps, no ell, però molta part del madridisme, que el Mourinho venia per corregir això amb aquests mateixos jugadors.
1: I no ho ha fet, o no ho està fent. Antón, un abrazo. Cualquier cosa, vuelves a entrar en el que te jugues. Ahora te liberamos, que tienes que hablar con gente.
8: Perfecto, abrazo fuerte. Hasta
1: que
8: luego.
1: Vaya bien. ¿Qué? Jofre, Paula, Àlex i Adai per rematar. Avui que vens a defensar el madridisme.
10: No, jo sóc molt partidària de l'anarquisme, no?, que hi ha en aquest equip. O sigui, tot el que es pugui desenvolupar dintre d'un vestuari és que es veu reflectit en el camp. I és el que acabes de dir tu, Jofre, en plan... Quan aquest error o quan aquesta situació ja ve de temps enrere, s'intenta posar una persona perquè pugui arreglar això i veiem que la situació no s'arregla ni al vestuari ni dintre el camp, ostres, és que aquí de debò jo crec que hi ha un gran problema.
12: Sí, a veure, jo crec que és un equip del futbolísticament anclat als anys 90. És a dir, és un equip que creu que encara amb el talent i defensant poc es pot guanyar quan el futbol modern això ja ha passat a la història, no? Estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit, que no passa el temps. Jo crec que el Madrid no és un equip per pressionar. A vegades intenta pressionar, ho fa desorganitzadament, li surt molt fàcil. No és un equip preparat per defensar l'àrea, amb la qual cosa, quan troba un rival de cert nivell que li treu la pilota, que el fa girar de costat a costat i que no té pèrdues, que no l'alimenta amb pèrdues, hi ha molts números de guanyar. Ahir el guanya un Atlético de Madrid amb un partit molt normal, eh? Mm-hmm. Molt normalet. No està preparat. I és un equip que tinc la sensació que el Madrid no tornarà a guanyar títols fins que no netegi algun dels tres de dalt. És a dir, ara mateix això és insostenible.
1: Els tres de dalt comptes a Bellingham, Mbappé sí. i Vinícius, eh?
13: Bellingham...
12: Encara treballa una mica.
13: Per mi no, perquè treballa, però... Anem a veure, el focus està ficat en el que el Madrid té un problema de joc. Això fa dos anys que ho diem ja, està clar que, com dèiem abans, Modric i Kroos comandaven els jugadors d'alt. No, Vinícius aquí, no, que pilotador, Vinícius, però aquells li deien, Vinícius, que no és aquí, que és allí otra vez, que és allí, toma, pam, gol.
1: Pilota l'espai.
13: Per exemple, no? I quan era el Peu també li deia que li donava, ara sí que és el Peu, ara és allà, ara, perquè ja li donaven el passe allà perquè fes l'1 contra 1 perquè el Madrid estava encallat, com l'any passat a Arbeloa, que era passava...
11: Tranqui, fes.
13: Vale. Passaven la pilota fins que li arribava Vinícius i Vinícius intentava el contra tothom i perdia la pilota i ja està. Vale. Més enllà d'això, si tu portes a Mourinho, com diu en Jofre, no? Per gestionar aquest vestuari, de moment no l'està gestionant bé. Uh-huh. Perquè Vinícius no està, porta avui partit titular, no juga bé, 5 vegades substituït. Mbappé segueix jugant d'entre punta i extrema esquerra i, no, i tampoc defensa, diu que fa més gols, però de moment també és mentida. Si tu al Madrid d'aquest, amb un bloc mig que normalment, o bloc baix, que Mourinho ho fa bastant bé, li fiques a dalt a Fermín, a Rafinha i a un animal allà pressionant, tu creus que pot jugar bé contra l'Atlètic de Madrid? Jo crec que guanya el partit. I Valverde i Tchouaméni fan la seva feina bé, perquè Valverde i Tchouaméni... Que ara
1: el que acabes de dir és molt gros, perquè estàs dient que aquest mateix Madrid, si home, li treus a Mbappé, Vinícius i Bellingham, i li poses a Rafinha, Fermín i un altre que podria ser Gordon, sí. Jugaria millor.
13: No el conec a Gordon, no sé.
1: L'has dit un altre.
13: Però... Un altre. No, però vull dir, vull dir, si tu fiques a tres tios a davant que fan els salts de pressió bé, que tallen passe, que amaguen a l'espai, que tanquen espai, i això ho fan a la perfecció, i a partir d'aquí... juguen el que ha de jugar el Madrid, perquè si ve Mourinho jo crec que ha de jugar a estar ben posat i anar a i contraatacar quan robi la pilota, aquí ser letal com era l'equip de Cristiano Ronaldo, Benzema, aquesta gent que tampoc defensaven superbé, però complien amb el reglament que Mourinho en aquell moment ficava. el Madrid ahí guanya l'Atlètic de Madrid bé.
11: ¿Tú estás creyendo que problema es mío? ¿Estás diciendo problema es mío?
9: Ets un dèsit.
11: ¿Por qué?
9: Perquè no
11: pues
9: comes.
11: Jo marco muchos goles.
9: Pel mateix que et va dir Luis Enrique en el seu dia, perquè no, sí. No treballes.
11: Claro. Sí que trabajo, estoy trabajando, pero yo también marco más goles y tú también te puedes decir que todos los demás, sí. Menos uno, pero que no pasa nada. Todo menos uno. Entonces...
13: No, però és que aquella xerrada que va fer Luis Enrique aquell dia...
9: Fa anys, aquesta, eh?
13: Sí, però aquella xerrada passarà a la història per algo també. Sí. I Mbappé havia d'haver guanyat ara dos pilotes d'or i no les ha guanyat per això, no per fer gols. Uh-huh. Perquè gols sí que en fa, però...
11: Sí que hago goles.
13: Si després el teu equip...
11: Sí que hago los goles.
13: No, però és que...
9: Però ara de trabajar te haces el tonto.
11: A l'hora de trabajar yo trabajo más que nadie.
9: Te haces el tonto.
11: Trabajo metiendo goles, que es mi trabajo.
13: Un
11: dia,
13: un bon jugador te guanya un partit, però un bon equip te guanya un campionat.
1: És molt bo perquè hi ha un oient que el canal de YouTube demana que deixem ben clar quan posem talls reals de quan fem imitacions, perquè hi ha vegades que les confonen.
10: La gent les confonen.
3: Si no estàs veient una imatge, et penses que és ell, no?
12: A mi,
3: estan d'acord amb tot el que diuen? Jo crec que el Madrid no té un problema de joc dels últims dos anys, eh? Té un problema de joc des de fa molt. El Madrid, amb Toni Kroos a l'equip, ha tingut molts problemes, moltes vegades. Ha guanyat molts partits sent inferior a rivals. El que passa és que feia moltes coses bé, que no tenien tant a veure amb la proposta, amb la pilota. Ara mateix no té aquesta proposta amb la pilota i sense pilota és un equip molt fluix.
13: Molt fluix. Molt.
3: I si ets un equip molt fluix sense pilota, no guanyes. Encara que siguis molt bo sense pilota, has de ser uns mínims, jo m'imagino.
1: Això és interessant el que dieu, eh? Que és fluix sense pilota, però que tampoc és gaire poderós amb pilota.
3: No, té, per mi té dos futbolistes superdiferencials, que són Mbappé i Bellingham, superdiferencials.
11: Jo també.
3: Però tot i així... Pot arribar a ser-ho?
1: Ara no ho és,
3: no ho és tant, però pot arribar a ser-ho.
1: Vinícius Jofre porta 6 partits on ha jugat tots els partits i només ha fet un gol, perdona, i no ha marcat, 6 partits sense marcar i només ha donat una assistència. 6 partits sense marcar, una assistència en aquests 6 partits, que... i com deia abans la Dai, Mourinho l'ha substituït 5 vegades en aquest inici de temporada.
13: Una cosa...
3: Sí, sí.
13: Te'n recordes el Madrid que va guanyar la Champions sense davantecentro, sense Ramos, sense centrals i tal? Què va fer Ancelotti? Bellingham, com Rafinha, no és davanter, però curra, va, treballa, està a l'àrea, està on ha d'estar. Aquell tio no va guanyar la pilota d'or sense ser davantecentre. Sí. Rafinha li passarà el mateix ara. És que es tracta d'això.
3: Sí, sí.
13: Que Mbappé, venga, fuera d'aquí, a la dreta, ahí, com ho decía Luis Enrique i feia, no sé, i Ancelotti també al PSG. A la dreta, però el Xelotti m'ho ha inventat això, no sé si està...
1: No, va estar el PSG.
13: Sí, però no sé si amb Mbappé.
12: No.
13: A la dreta i a defensar i a currar i a tancar espais i a partir d'aquí a córrer cap endavant.
3: Però has de tenir un... Més enllà del mètode, que jo de Mourinho me'l puc imaginar que el tenia, jo crec que Mourinho fa molts anys que arriba un vestidor i no treballa mètode, perquè me sembla que li preocupa poc, però és que no m'imagino aquest vestidor, com ha dit l'Anton, arribant entre setmana i dir, vinga, aquesta setmana treballem això perquè s'apliqui el partit. És que no existeix això. I no. El Madrid fa molt temps que no ho té i anaven arrossegant-ho, no lo necesitamos, ganamos igual. Bueno, pues ara aquí ho tenen.
11: No lo pone en el reel de Instagram.
9: Es que
11: el reel de Instagram tiene que presionar así. Me lo cuela el entrenador. Y pasa que con la operación de Jason Derulo que me he hecho, me ha quitado aerodinámica.
3: L'altre dia em van dir que... La teva em van dir que no se't desbloqueix el telèfon ara, perquè com que t'han canviat, no se't desbloqueix
11: el telèfon. No, tengo que volver a poner el Face ID.
1: Paula i Àlex.
10: No, res, que jo també sóc molt partidària dels comportaments, no? O sigui, no crec que el Madrid no tingui els jugadors per poder jugar millor o per poder establir-se, no?, dintre de bueno, d'unes bones dinàmiques, simplement que els jugadors que té no volen assumir aquests rols i no volen exercir doncs la feina com crec que hauria de fer un
9: greu,
10: equip
9: eh?
10: Que... Sí, és que és molt greu, vull dir, al final tot crec que, és, que es remet a això, no? Perquè per perfil de jugador crec que el Madrid no està tan lluny d'un equip top, vull dir, al final jugador per jugador té els jugadors que té, simplement que el comportament que tenen aquests jugadors dintre del camp no són dignes d'un equip que vulgui aspirar tot o que simplement ho vulgui intentar. I jo amb això...
12: Sí, jo crec que és un equip que, a part d'això, que estem tots d'acord, jo crec que és un equip ha d'estar mínimament treballat. Aquest equip no està treballat en els temps que corren, no? És a dir, la primera etapa de Mourinho, la primera temporada de Mourinho quan arriba aquí, el Madrid és l'equip d'Europa que més gols fa a la contra. Aquest és el seu manual i segueix sent exactament el mateix, el voler estar bé, sortir a la contra. Quina és la diferència? Que avui en dia els equips estan preparats per defensar-se de les contres. Ara ja no. Tots què diuen? Tots anem a ajuntar-nos mentre ataquem per estar preparats per la pèrdua. Al Madrid ja no li funciona això. No sap pressionar, no sap defensar l'àrea i ara mateix aquest Madrid, vosaltres veieu algun partit que com Barça, com Bayern, com PSG pugui dominar a un rival de certa entitat amb 65-70% de possessió? No. Jo si no sap fer una cosa ni l'altra, no és un equip fort.
10: No poden perquè no volen.
9: Jo al final la reflexió o la pregunta que em faig és si realment Mourinho va venir a arreglar problemes futbolístics.
12: No.
9: O va venir simplement a ser altaveu del que volia escoltar el seu president.
10: Sí, sí, sí.
9: És a dir, Mourinho és un entrenador que l'última lliga que guanya com a entrenador és la que guanya amb el Madrid. Si des d'aleshores no ha tornat a guanyar una lliga i això implica... Per això que des del mètode de treballar l'equip, de generar certes...
3: I com la guanyava, Flaqui,
9: I com la guanyava. És a dir, des del 2012 no ha guanyat una lliga. És un entrenador que ja pertany a una altra època, igual que dèieu això del Madrid dels 90. Però és que al final arribes a la conclusió que Mourinho el fitxa Florentino ni per arreglar coses, ni per... Perquè si tu vols realment arreglar el vestidor, el que fas aquest estiu és netejar vestidor. Mm-hmm. I no ho fas, al revés. Li dones la capitania a Valverde, que és un dels que te la liava. Renoves a Vinícius, que és el que va provocar la destitució de l'últim de Xavi Alonso. Doncs aleshores, jo la conclusió que arribo és que Mourinho ha vingut a fer el que fa ahir, que és que quan no ens arribi el futbol, que no ens arribarà, perquè més el Barça està en un moment de dolçó absoluta, doncs anem a emmerdar tot el que podem.
1: Per això deia que és un club colosèpia, perquè el responsable és Florentino Pérez,
9: esclar,
1: que s'ha gastat a més un paston en fitxatges aquest estiu per portar futbolistes a la mateixa posició on ja n'havia portat la temporada passada.
3: I a més perquè no té rumb, no? Perquè a mi la principal, jo estic... No, ara vaig a dir convençut, no sé si és la paraula convençut. Xavi Alonso, a dia d'avui, si hagués continuat, ara mateix el Madrid ja estaria competint a Barça sense
12: dubte. I tant.
3: Llavors, no és que s'hagi...
1: Però qui fa fora Xavi Alonso? És Florentino Pérez?
3: Per això et dic, que no té rumb.
9: Per defensar la seva
3: estrella. Ara, com que no té rumb perquè no li interessa el joc, no li interessa planificar, no li interessa res, ha dit, bueno, si, com que no jugarem gaire, anem a portar un que, si no guanyem, faci soroll. Pues bueno, pues aquí ho tenim, endavant per Madrid. Vull dir que nosaltres no només crispetes, és que jo crec que això anirà pitjor,
1: sí,
3: perquè
1: no?
3: La distància s'anirà fent gran i
1: sí, a més la diferència ara mateix és històrica,
3: però,
1: que a les 7 primeres jornades del Barça ja li tregui 6 punts al Madrid. És que el Barça és líder, ha guanyat els 7 partits, darrere té a Betis i Atlético a 5 punts i el Madrid és quart a 6 punts del Barça.
10: I el Madrid per aquest marca contra l'Elx a l'últim minut
9: i a l'Espanyol
10: sí, contra l'últim minut, que si no també serien 6 punts més de diferència.
12: Sí, i tenint en compte que la Lliga va començar fa exactament 35 dies només.
1: 35 dies?
3: És bèstia, la diferència és
12: bèstia. De mitjans d'agost, Estem parlant d'aquest diferent amb 35
3: dies. Els equips de Flick sempre tenen aquesta virtut de començar com un tiro, ho ha fet. És veritat que haurem de veure, no?, que el Barça no sostindrà això 10 mesos, tant de bo que sí, però serà difícil.
1: No li caldrà.
3: Però és que la sensació és que no li caldrà, aquest és el tema.
1: Podrà guardar forces per la Champions. Deia l'Àlex Delmas, Flaqui, que fa 35 dies que va començar la Lliga. El Barça va començar la temporada oficial una mica més tard, perquè hi havia molts mundialistes, però m'ha cridat l'atenció aquesta dada, els 35 dies, perquè el Marcos López, al periòdico avui, publica un article on diu que fa 34 dies que Hansi Flick va parlar amb Rafinha per convertir-lo en davanter centre. Li va preguntar si se sentiria còmode en aquesta posició, que si no posaria Gordon, Rafinha li va dir que sí. Va ser un 16 d'agost, abans d'un Basilea-Barça, 2-5, no? Uh-huh. I des de llavors, fixa't Rafinha, quants gols porta i quantes assistències. Ara comentarem, evidentment, la situació del Barça, però abans amb el Marcos López, precisament, repassem el quiosc i el que es diu a Madrid de la derrota al Metropolitano.
14: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos.
15: Hola, buenos días. Sí que buenos días, Flaqui. El quiosco no sale de nuestro país. El quiosco se queda en Madrid. El país, el Atlético, es un titular absolutamente descriptivo, ¿eh? El Atlético gana un derbi con polémica. ABC, rajada histórica de Mourinho. Enhorabuena al comité arbitral. El Mundo, el Atlético se lleva un derbi bronco ante un Real Madrid desnortado. La Razón, Simeone reina en la racanería y hasta saca dos fotos Mourinho en la sala de prensa para mostrar algo que vale más que mil palabras. En el Marca no tienen dudas, el Atlético se divierte y Mou explota, y en el AS, gran Atleti, incendio arbitral.
1: És el quiosc del Marcos López, són les 12:40, això és el Que t'hi jugues, i escolteu Ser Catalunya.
14: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
1: D'aquí a una estona també parlarem de la penya, el Joventut, sí, que ha guanyat la Supercopa d'Espanya amb un Nico Laprovítola estelar.
9: El Joventut es va imposar al Barça 101-87, ha tornat a guanyar un títol 18 anys després. L'MVP de la final va ser un Nico Laprovítola que va fer 31 punts al seu exequip.
16: Juego al bàsquet, me divierto y disfruto. La verdad que estoy con grandes jugadores, con grandes compañeros, gente que, con la que siempre he querido jugar y la verdad que estoy disfrutando mucho estas poquitas semanas que llevamos acá. Mira lo que es el Olympic. Ojalá podamos llegar a esto todos los días. Ojalá podamos llegar a que todo Badalona se contagie. La verdad que hay un espíritu, hay unos valores en este club que pocos tienen.
1: A aquesta hora del migdia estem pendents de la lesió de Marc Casador, que podria tenir una fractura a la clavícula.
9: De fet, ell mateix ho deia quan abandonà el terreny de joc, tenia una fractura a la clavícula i informa el Deportivo que ja ha estat operat. No diu temps de baixa, però sí que Marc Casador ja ha estat operat d'aquesta fractura a la clavícula dreta. El temps de baixa doncs el farà estar fora un temps a l'exjugador del Barça. A banda del empat entre el Deportivo i el Betis, on es va lesionar Marc Casador, el Betis, per cert, com deia, tercer classificat a la Lliga, els resultats de la jornada, Getafe 1, Màlaga 0, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Reial Societat 3.
1: El Barça de futbol femení ja té dates i seu pel Mundial de Clubs.
9: Del 27 al 31 de gener del 2027 a l'estadi d'Inter de Miami.
1: Mira que bé.
11: Sí, vindran a veure-me. I bueno, això, dentro de poco, vendré a Barcelona també.
9: Vindràs a veure les ambelles,
11: claro,
9: també.
11: Ellas vienen acá a Miami, yo voy a venir a Barcelona, pero para la Cabrera, para ir a la Cabrera.
9: Sí, sí.
11: Mejor restaurante de argentino del mundo. Y está en Barcelona. Del Che, Gastón Ribeira, que es un espectáculo.
1: La Cabrera.
11: La Cabrera, en Diputación 239, que es un increíble. Oh. La carne, el fuego, la mejor carne argentina
1: Don Ofeber
11: del mundo.
1: Gallenat. Buenísima la carne.
11: Podés reservar por Google Maps o llamando al No 3-8-7-8-3230. Repito, No 3-8-7-8-3230. La Cabrera.
9: La Barcelona. Cabrera.
1: A segona, el Sabadell tanca la jornada en playoff.
9: Gràcies a la victòria 3-1 contra l'Oviedo, Joaquini, el pitxitxe del Sabadell, això sí, pendent de proves per una possible lesió greu del genoll.
1: Ferran Torres continua marcant al PSG.
9: Protagonista en la victòria del clàssic francès davant el Marsella, 1-2, Ferran suma ja 7 gols amb el conjunt de Luis Enrique.
1: A la Premier, aquesta li agrada l'Helena de Diego, eh? El Fulham d'Arbeloa en descens.
9: Per l'empat a 1 contra el United en el minut 89, per cert, va rajar l'àrbitre també a Arbeloa.
11: Yes. Ahí, raj, fondear.
9: Falta la galateta. Altres resultats, victòria del City 5-3 contra el Sunderland i del Liverpool d'Iraola 0-1 contra el Bournemouth.
1: Homenatge a Bartina Koeman a la Lliga Neerlandesa.
9: Aquest era l'aplaudiment al minut 12 del partit entre la Zeta i el Telstar, equip on juga el porter Koeman Jr., que és fill de Ronald i Bartina, que es va emocionar, evidentment, amb l'homenatge i veient la imatge de la seva mare als videomarcadors.
1: I en MotoGP, Pedro Acosta guanya el Gran Premi d'Àustria.
9: Amb Jorge Martín segon, Marco Bezzecchi tercer, Marc Márquez va acabar cinquè, a la general el pilot de Cervera ara és segon, a 12 punts del líder, que és Jorge Martín.
1: El que t'hi jugues s'escolta i si us ve de gust també es pot veure.
17: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
18: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
17: @ que t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, avui ho estem rebentant a xarxes, eh?
19: Sí, a la gent sí que li agrada aquests dies especialment. Sobretot quan perd el Madrid es nota que el que t'hi jugues, la gent té ganes d'escoltar-lo, serà per alguna cosa. Estic fent la web, sí que, de la tertúlia que heu fet del Madrid i tinc 4 possibles titulars, sóc incapaç de quedar-me amb un. Perquè s'han dit coses grosses, sí, en aquesta tertúlia. A veure, sí, que la gent també tenia ganes de veure el Mourinho de veritat. De fet, el Josep diu al xat de YouTube, ja tenim aquí a Llourinho, per tant, la gent que sabia que en algun moment arribaria el Mourinho de veritat.
9: No s'havia canviat
19: veritat.
9: El Mourinho, no diu que havia canviat tant. No dèieu que estava tan tranquil i tan humà i tan educat.
3: Està bé.
1: Impossible. Segons Tomàs Roncero, massa fluixet a la sala de premsa ahir.
9: Els dies estàvem tots aquí, que si Mourinho o com ha canviat, que maco que és.
19: Per cert, al bar sí que hem preguntat a la gent qui veien com a culpable del Madrid. Ens hem oblidat una opció, que és la de Florentino. Si et sembla, ara torno a fer una enquesta i li poso.
1: Lo que t'havies cagat,
19: Us vaig a dir...
1: T'havia entrat caqueta, Núria Vilamala.
3: No t'has atrevit.
19: Us vaig a dir la veritat, no sabia què preguntar. he demanat ajuda al company Íñigo Renedo de Madrid, m'ha proposat l'enquesta i he dit que sí sense fixar-me en les opcions.
1: Ah, la culpa de Íñigo Renedo.
19: Però ara en farem un altre.
3: Company, eh? No té problema,
1: quina rata que és la Núria Vilamala.
19: Ara en farem un altre i posarem a Florentino. Què
1: sortirà el 99%.
19: Mourinho, Florentino, els àrbitres...
1: I els jugadors.
19: I els jugadors. Molt bé, ara la penjo.
1: Vinga.
19: Més, hi ha tanta gent que traurà fum.
3: Jo en posaria un altre que és Flick.
19: Però bueno, que no n'hi ha.
1: Doncs no et faltaria raó, perquè els nervis que hi ha al Madrid i aquesta actitud de desquiciats que tenen, crec que en gran part és pel Barça de Flick.
3: I posar tant el focus en el joc, que el Madrid sempre ens havíem mengut. Aquí se trata de ganar, d'igual como. Ara ja miren el joc. Per què? Perquè no guanyen, primer, i dos, perquè veuen el Barça, que és una delícia veure'l.
1: Missatges al 606-32-72-11.
11: Vinga, va, comencem per ronda que em fa bastanta gràcia, del Josep.
20: Ja tenim cançó pel nostre Llourinho. Vete a la imprenta, Llourinho, vete a la imprenta. Necesitamos calidad en las fotos. Mare meva, ja comencem a plorar. Jornada 7, a 6 punts. Vinga, això es farà llarg, merengons.
11: Força!
1: És el crit de guerra dels oients del que t'hi jugues, sí, eh? El Barça de la porta.
11: Per cert, la Nuri, fent referència ahir a un moment en què un soci del Barça, un aficionat del Barça ens va dir que s'havia fet soci de l'Espanyol per poder anar a veure a Primera Divisió, també ens ha escrit la Nuri.
21: Jo segueixo encara trasbalsada per lo que vaig sentir al que t'hi jugues dissabte. Aquest culer que s'ha fet soci de l'Espanyol. És impossible, no pot ser, mai a la vida. No, és que no és una raó, això. Com te pots fer sent culer soci de l'Espanyol? És que és contra natura. No. És que no. Aquest senyor se'l veu superguai, però no. És que no pot ser. No és culer de veritat.
1: S'ha fet molt viral el moment d'aquest aficionat del Barça, que ens va explicar el que t'hi jugues Barça, la retransmissió de dissabte al Sevilla-Barça, que pels preus de les entrades per anar al Camp Nou havia decidit fer-se soci de l'Espanyol perquè per 300 i pocs euros podia veure tots els partits de primera.
22: Aquest any hi ha una dada que no es diu, perquè potser no es coneix, però hi ha molts aficionats del Barça al Camp de l'Espanyol.
3: Anda, i això?
23: Vols dir que aquells que estaven tal eren culers?
22: Vull dir que hi ha gent que li agrada el futbol, no pot pagar una entrada al Barça i és sòcia de l'Espanyol.
3: Doncs això és interessant,
22: jo,
3: el que diu.
22: Jo sóc un d'ells.
3: Hola, i me saca el carnet!
1: Històric, això. No, perquè això em sembla molt interessant.
11: Espera un moment,
1: perquè és molt interessant el que està dient, perquè tu, que vius aquí, que t'agrada molt el futbol,
3: és culer.
1: Et fas soci de l'Espanyol perquè no pots pagar una entrada per anar, per exemple, al Camp Nou, perquè valen... Bueno, és que les entrades pel clàssic, una entrada de tribuna a guixetes val 1.000 euros.
23: Qualsevol entrada val 200 euros, ara.
22: Jo sóc soci de l'Espanyol des d'aquest any i he pagat 317 euros.
1: 317 euros. I pots anar a veure tots els partits.
22: Tots els partits.
1: I s'ha fet molt viral aquest moment a les xarxes socials amb molts comentaris i n'hi ha diversos que diuen que coneixen gent que fa el mateix. No sé quanta, però que no és l'únic.
3: Jo entenc el que diu la Núria quan ens ha enviat el missatge. Hi ha molta gent que és del Barça i és molt del Barça, però no li agrada molt el futbol. Mm-hmm. No? És a dir, li agrada que el Barça li vagi bé, que guanyi. A mi, gent, o sigui, per mi no està renyit, no? Ser del Barça i voler veure molts partits de futbol, sigui de l'equip que sigui, i a més ser del Barça i no tenir res contra l'Espanyol. També es pot.
9: Depèn de si tens
1: el Barça i l'Espanyol.
9: Si tens el futbol des de la rivalitat... Et pot estranyar, si tens el futbol com a esport que t'agrada i que t'entreté...
3: Que disfrutes, no?
9: Escolta'm.
3: I ara, aquest Barça, ara...
1: El Camp Nou ple, eh? L'altre dia plovent com va ploure, més de 50.000 sí. persones, eh?
3: No, és que... la gent està responent.
10: Sí, tampoc, la gent no es vol perdre aquest Barça.
9: Però si ara... el gran drama ara és que estem 3 setmanes sense poder veure el Barça.
10: Sí, totalment.
9: Això és un drama, això sí que és una crisi, no la del Madrid.
1: Sí, de
9: la gran crisi és que tenim 3 setmanes ara patint per si es lesiona algú o per...
3: El problema que tenim és aquest, ara.
9: És
3: que l'equip torni de la mateixa manera. Vull dir, el problema no sé si és el problema.
9: Recordem que Flick a la pretemporada va dir estarem al 100%
3: a la tornada.
9: Després de l'aturada.
3: Sí, però també és veritat que en Flick els novembres han anat una mica...
9: Sí.
1: El tal que després de l'aturada, el Barça juga al Camp Nou contra el Getafe.
9: No, és tremendo.
1: Juga al Camp Nou contra el Getafe a les 6.30 de la tarda, o 6.15, no?
3: Sí, a les 6.30.
1: Si guanya, després juga el Madrid al Bernabéu contra el Villarreal, que pot sortir al camp a 9 punts del Barça.
3: No pot, no.
1: Sortirà. Aquesta actitud. Ser irresponsablement optimista, jo crec.
9: Però clar, que jo el que em pregunto és si realment Flick fa realitat aquesta frase, a què jugarà el Barça, si encara no estem al 100%, no?
3: Què passarà
9: aquí? Això? Serà Globetrotters.
3: Déu-n'hi-do.
1: El 25 d'octubre hi ha el clàssic, Barça-Madrid.
3: Sí. Aquesta, el Barça té a Camp del Betis, PSG, tal, aquí és on hem d'estar fins. Vull dir que,
9: ara és Getafe, Galatasaray, Betis, PSG clàssic.
0: El 6 de novembre.
9: Ai, el 6 de novembre. No,
1: això és octubre, serà, Willy, octubre, no siguis dolent, això és octubre.
12: Sí, no, jo entenc que Flick ho va dir perquè l'equip no tingués pressa per agafar aquestes adaptacions, no? Parlem de Rafinha, parlem de l'arribada de Gordon, de Dejemi, de Rodri, de l'entrada progressiva de Rodri, però és que jo crec que ell mateix deu estar flipant perquè l'equip està volant ara mateix, és a dir, és impossible fer-ho millor ja.
10: Sí, també és una frase una mica amb prudència, no? Però crec que que el Barça estigui al 100% és que el Barça aconsegueixi aquesta estabilitat i que de debò, doncs, partit rere partit, doncs, continuï fent aquestes exhibicions.
1: A la segona hora posarem més el focus en el Barça, que va tornar a guanyar, a la primera part patint contra el Sevilla, el Sánchez-Pizjuán, 1-3, que va amb xifres de rècord, però del Madrid, per tancar l'anàlisi de la situació, creieu que millorarà o no?
6: Sí.
9: Ep.
1: Sí, ho heu dit a la vegada, Jofre Mateu i Adai Benítez.
10: És que Pitxo no pot...
6: Empitjorar.
3: Bueno, jo diria que millorarà, però no li donarà com perquè no empitjori. Mira, la situació. Jo diria que s'anirà ficant en merders.
6: No, saps què passa?
3: Perquè té un entrenador que si les coses no funcionen, Adai...
6: Mira, amb el derbi i qualsevol entrebancada que tinguis pel camí...
3: És que vas a Roma d'aquí poca. I a Roma, de l'Esperini...
6: Bueno, esperem que per aquí vagi
3: revolcada
6: bé.
3: Forta, revolcada forta a Roma. Sí. Vull dir, ja l'anuncio ara. El Madrid a Roma se la pegue fort.
6: Però vull dir,
9: a la Lliga... Perfil baix, Roma.
6: Sí?
3: Perfil baix, tu?
1: Que t'has inventat lo de...
9: Amb el Madrid a Europa, perfil baix. Sempre.
12: Aquí no trenquem, no?
1: Responsablement pessimista. Aprofitant que tenim a quatre...
9: Responsablement pessimista.
1: A quatre persones del món del futbol, futbolistes. El Jofre Mateu, la Paula López, l'Àlex del Mas i la Dai Benítez. La jugada de Cuti Romero amb Bellingham és expulsió?
3: No.
1: Jofre diu que no.
3: No és.
10: Jo crec que sí.
12: Jo estic més pel no que pel sí.
6: Haig de, no? Haig de...
3: Desempatar.
6: No ho sé, no ho sé. És interpretable. Ah, no sé. És interpretable.
3: Siguiente. Per tant, no.
1: Aquí hi ha quatre futbolistes, dos diuen que no, una que sí i l'altre que té dubtes.
3: Bellingham va rascant pel terra. Va arrossegant pel terra i t'emportes un cop. Però és que és una acció de futbol.
1: Són futbolistes.
9: Per mi és interpretable.
3: Si vas a terra, arrossegant-te, és possible que t'emportis un cop. Això és llei de futbol, no és vermella.
1: Per tant, per requadrar, dels quatre, dos creieu que no és expulsió del Cuti, una diu que sí i l'altre que també perquè és del Madrid.
6: Jo per empatar dic que sí també.
1: Per tant, hi ha dubtes, hi ha debat. La de Kang In Lee amb Fede Valverde?
3: Tampoc.
1: No és expulsió per tu, Jofre?
10: No, jo per mi sí.
12: Per mi aquesta sí.
10: Sí,
6: per mi sí.
1: O sigui, 3-1. Jofre, vas en contra de tots, eh?
3: A la foto, si tu t'ensenyen la foto, el vídeo a càmera lenta, és una expulsió com una casa.
6: No és una foto, Jofre.
3: Aquí vaig.
6: No és una foto.
3: Tu veus l'acció a càmera, o sigui, en viu, Valverde s'aixeca i continua jugant. És impossible que en una acció on el rival et fa l'entrada que et fa Kang In Lee, si tu reps aquest pal, que a la foto sembla descomunal, t'aixequis i segueixis. Però, és una acció de futbol. És veritat que la foto és vermella.
0: Entonces lo que tenemos que hacer es llorar.
3: En viu,
0: estirar-nos al suelo.
3: Deixa jugar. Perquè Valverde continua.
1: De fet, el José Félix Díaz, director del diari AS, critica l'actitud de Valverde, que s'aixeca de seguida i això perjudica la decisió de l'àrbitre.
3: Ara resulta que aplaudim l'exagerar i el fingir. A mi m'expliquin.
9: Però això ho va demanar Mourinho. Va dir Mourinho, crec que va ser després del partit al Camp de l'Ells, que els jugadors havien estat massa naïf. I es torna a enllaçar amb això, que Valverde ahir torna a estar ahir perquè s'aixeca ràpid.
12: Però escolta, jo no soc, jo per mi...
1: Fixa't, per apuntar coses que em criden l'atenció, perquè les escriu gent que està connectada amb el Madrid, José Félix Díaz avui, a la pàgina 6, diu, circumstàncies així, parlant de les jugades del Metropolitano, es lo que lleva a los dirigentes del Real Madrid a pensar que hay algo más que errores humanos detrás de todo lo que está sucediendo. Això és el que escriu José Félix Díaz, director del diari AS, que al Madrid creuen que hi ha alguna cosa més darrere de tot el que està passant.
10: Aquests es creuen molt, que hi ha moltes coses
3: però
10: darrere.
3: No és el Madrid, és Florentino. No. El Madrid és Florentino, que és José Félix Díaz.
12: Per mi, jo anava a dir que jo crec que hem de desvincular, en tots els casos, en els del Barça, en els del Madrid i de tots, la reacció del que rep l'entrada l'hem de desvincular sempre. Sí. Sigui bona, sigui exagerada, perquè per molt que Valverde pugui seguir, tu has de valorar la falta. Perquè si no, per exemple, la d'Mbappé, que passa després, que reclama aquell penal, que es tira exageradament.
10: Exagerat, sí.
12: Clar, tu una allà no pots valorar que s'han anat a...
3: Però, Àlex, hi ha una acció que acabo de repetir. Ahir, Cucho Hernández toca la pilota amb el taló i li pega un cop a Ximo Navarro al cap. Sí. Que si Ximo Navarro dones revolcades, tal, per què no? És a dir, si posem la foto, hi ha moltíssimes expulsions. Si parem la foto a cada partit, hi ha 10 expulsions.
10: Sí, però és la intenció, jo crec que és la intenció.
3: Si realment, això de Can Guindí és anar-li a donar una puntada?
10: No, però no li dona la pilota. Si aquesta acció...
3: Sí, acaba tocant la bola.
10: Bueno, sí, però inicialment no, però si aquesta acció la met amb una mica més de força, és que li pot trencar el peu perfectament.
3: Llavors podríem parlar que és vermella.
9: Ah, és vermella, Jofre, és vermella.
10: Jo per mi...
3: Per mi no és vermella.
1: I l'expulsió de Hausen, com collons es diu aquest?
9: Mantequilla.
1: Mantequilla, sí. Manolo Romero l'ha batallat com Mantequilla Hausen.
9: Mantehausen.
1: Mantehausen.
2: Deixa'l, si no farà gol.
12: Claríssim.
3: Segurament.
9: Si tens a Courtois...
1: Sí, perquè Juliano, no?
12: No, se li viene a
2: Courtois. Però això ho has de pensar.
1: Això ho has de pensar.
2: Això ho has de pensar. No, però a veure...
1: Has dit, deixa'l que no farà gol.
2: Si estàs en mitja del camp i l'has d'agafar corrent, agafa'l.
1: Va fer un partidà.
2: Si no farà gol, aquest. Això ho has de pensar quan has de pensar, eh? Fins a on has d'arribar... Fins a on has d'arribar... Fins a on has d'arribar per evitar el gol. Depèn qui sigui, t'ha guanyat l'acció, deixa'l, que el teu porter té un 1-1.
1: Però esteu d'acord que està ben peritat. Ho dic perquè, si us fixeu, Mourinho, que per cert, respon a 5 preguntes a la sala de premsa.
9: Són 12 minuts de plos.
1: 5 preguntes, cap relacionada amb el partit, totes amb aspectes arbitrals, i les reflexions totes amb alguna qüestió arbitral.
9: N'hi ha una que li pregunten si vol fer una mica d'autocrítica, però ell diu que no
1: em fa cap.
9: Perquè no.
10: És que no és capaç ni de fer-la.
1: A Mourinho se la escolta bé i llegir entre línies. Diu que me han dicho que l'agarrón empieza fuera de l'àrea. I? El de Hausen. I?
9: Però
1: ja te la deixa caure, saps? Com que igual no és ni penal, que és falta.
9: Mourinho surt allà amb un full imprès amb les dues accions que li interessen, i quan li pregunten per la Hausen diu que encara no l'ha vist. Va! Jose, però tu aguanta, Jose, quina és la meva cara.
3: Sí.
9: Jose, aguanta.
3: Sí.
9: La culpa de tot, són els àrbitres.
2: És el millor fitxatge a la Lliga.
9: Els àrbitres.
1: Fem pausa i a la segona hora parlarem del Barça, de l'aportació de Rafinha. Tenim 1-1.
11: Especial coses per seure.
1: Però abans, l'Albert Llimós i el Nil Solà han fet feina de documentació i han buscat declaracions que han suposat sancions del CTA similars a la de Mourinho ahir.
9: Però abans, però després del butlletí.
1: Sí, home, clar, no ens podem menjar informació de la cadena 7.
9: Però després...
1: M'estàs vacilant o què?
9: Sí.
4: Què t'hi juga?
5: Ràdio Girona. Cadena 7.
7: Descobreix el nostre nou magatzem Obramat Girona. Tots els oficis de la construcció i la reforma en un únic lloc. Marques professionals al millor preu de la zona. Més de 20.000 productes amb estoc sempre disponible. Des de les 7 del matí a Salt, carrer d'Antoni Bernès i Voltres a 10. I també en línia amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
24: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
24: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
25: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
26: A Blanes i Lloret, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
27: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
26: Ressonància magnètica 3 Tesla i TAT, ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
27: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
28: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
29: El so del futbol a la ràdio és també el so de la vida.
30: Aquí el cap s'hi puja de tot, però quan se sent futbol a català, escolta, la gent s'ho passa pipa.
31: La qüestió és que el diumenge surts al cel obert, després de dinar, tot el pati interior de la casa, futbol en català, futbol en català.
32: M'agrada molt sentir el futbol en català i m'agrada molt jugar amb Maria Puyol.
33: Mire, nosotros estamos mucho tiempo aquí en Barcelona, hablamos el castellano, pero generalmente los domingos escuchamos el fútbol en catalán.
29: 50 anys de futbol en català. Perquè tot comença a Ràdio Barcelona.
34: És la 1, les 12 en Canàries.
35: I ja és definitivo. Begoña Gómez serà juzgada por tráfico de influencias y malversación. Tras sus vacaciones, el juez Peinado da por finalizada su instrucción y ahora inicia su jubilación.
34: Hora 14, en la SER. con Javier Casal.
35: ¿Qué tal? Buenas tardes. La mujer del presidente del gobierno se va a sentar en el banquillo. El juez Peinado le abre juicio oral y Begoña Gómez va a ser juzgada, como digo, por un jurado popular. 60 páginas de auto que se está leyendo nuestro compañero Pedro Jiménez, que nos lo va a contar enseguida. La noticia la hemos conocido pasado el mediodía. De momento seguimos esperando la reacción del gobierno y también la del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo está a punto de ofrecer una rueda de prensa en Ceuta, donde está acompañado ahora mismo por Juan Jesús Vivas y el presidente de los populares en Europa, Manfred Weber. Precisamente el Partido Popular y a Vox están señalando la izquierda esta mañana por alentar con sus mensajes contra los migrantes situaciones como la vivida ayer en Ceuta, cuando un grupo de vecinos de la ciudad autónoma atacaba el coche de una diputada ceutí y también de un activista. Estas personas estaban esperando la llegada de un colectivo navarro que iba a ofrecer ayuda humanitaria a los migrantes. Ampliamos, John Jimeno, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la izquierda cree que PP y Vox están echando leña al fuego en Ceuta. El ministro Ernest Urtasun le pide a Feijóo una condena firme de estos ataques y que se desmarque del discurso de la ultraderecha.
4: El señor Feijóo está precisamente en Ceuta. Le exijo que aproveche su visita para condenar con claridad lo ocurrido y dejar de competir con la extrema derecha en una escalada de discursos que solo contribuye a tensionar todavía más la situación.
0: En los pasillos del Congreso, Gabriel Rufián, de Esquerra, también apunta a los discursos de odio.
6: ¿Qué hijoputismo se vota? Apedrear furgones cargados de comida, el coche de una diputada que iba a visitar. Bueno, en fin, me parece que es instigar lo peor de la gente.
0: En Podemos señalan a Feijóo, a Abascal y también a Ayuso y a la falta de acción del gobierno para dar alas a este tipo de actitudes.
35: A partir de las 2 de la tarde, en hora 14, nos iremos hasta Ceuta con nuestra enviada especial, Julia Molina. 1 de la tarde y 2 minutos, y lo dicho, Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias y malversación. El juez Peinado da por finalizada la instrucción, y leyendo ese auto, decíamos, está nuestro compañero Pedro Jiménez. Podemos aportar ya, Pedro, algo del contenido de ese auto, ¿no? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier. Si el juez Peinado concluye una polémica investigación, envía al jurado popular a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación y a su asistente Cristina Álvarez solo por la malversación. El juez se escuda en las resoluciones de la Audiencia de Madrid, que han venido reconduciendo sus pesquisas para insistir en que, coincidiendo con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, se produce el despegue profesional de su mujer con la creación en tiempo récord de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense. Peinado sostiene que estamos ante una actuación conjunta y convergente de ambas acusadas. Begoña Gómez era la promotora, la directora e interlocutora principal del proyecto ante empresas, universidad y terceros, mientras que Cristina Álvarez actuaba de forma continuada como apoyo operativo y cauce material en actividades privadas mientras cobraba el sueldo público.
24: Cadena SER. Servicios informativos.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
14: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
13: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
14: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Por compras superiores a 200 euros, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
13: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
15: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
16: Com et dius?
17: Berenc Adrià.
16: Quina és la teva experiència com a cuiner?
17: Has estat a alguna escola?
16: Has tingut algun mestre?
17: Això és una altra lliga.
16: Això són dos estrelles Michelin.
18: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
19: Estàs posant a tots al límit.
20: Tendreu tots mal.
18: Gènesi. Avui a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
34: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
21: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: És boníssim, Flaqui, perquè hem obert el Què t'hi jugues amb un gag del Bermúdez fent de Mourinho.
9: Sí.
1: El tindreu en breu a les xarxes socials del Què t'hi jugues i segur que es farà viral. Hi ha un oient, Lluís Fernández, que ens ha escrit: com a tècnic amb 30 anys d'experiència reparant impressores, avui m'heu emocionat.
9: Li has arribat al tòner.
2: Hemos recitado todos los nombres de impresoras. Hemos hecho, ¿cómo estaba aquí en la foto?
9: Sí,
2: tengo por aquí Epson, Hewlett Packard, Canon, Ricoh, Sharp, Toshiba, Panasonic. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona ni una? Ni una.
1: Una y sin al que te jugues.
9: Ens ho passem de la
2: sus. Esto
3: lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Per divertir-me, per divertir-me.
1: Avui divertint-nos amb quatre potes a la taula. Jofre Mateu, Paula López, Àlex Delmas, Adai Benítez, amb qui analitzarem ara la situació del Barça líder a la Lliga amb 7 victòries de 7 partits, 21 punts a 5 de l'Atlético, també del Betis a 6 ja del Real Madrid, l'equip que més gols marca, 31. N'encaixa 7, és una de les qüestions que s'han de millorar. Ara parlarem de l'èxode d'internacionals, també de com està Christensen. Abans, escoltem el tio Faja.
5: Sí que, Flaky, los hemos dejado tarumbas. Y el responsable directo es Peco. ¿Eh? Todo empieza cuando nuestro director deportivo utiliza a un periodista del Chirincirco para que filtre que el Barça va a fichar a un ramillete de futbolistas. Todo para engañar al rebaño lácteo. Y ahí aparece el caudillo a llevarse a toda esa carne magra. Una vez que Lecheristán está celebrando por todo lo alto que el padrino nos ha robado nuestros fichajes...
7: Lo que más es de fútbol.
5: Deco se pone a trabajar en lo que verdaderamente necesita el Barça. Ni Aníbal Lecter te ejecuta tal perversión. Un auténtico psicópata, nuestro Anderson Luis de Souza. Comienza la liga y en el equipo del Estado siguen estando los mismos golfos.
10: No, eso lo has dicho tú.
5: Nuevos ricos a los que el Madrid les suda las pelotas como la frente de un churrero. Mientras en el Barça están unos amigos con más hambre que en la raíz de Llinars. Solo era cuestión de horas que el ganado de Concha Espina empezara a notar la diferencia. Y ese es su verdadero talón de Aquiles. La diferencia de presidente, de director deportivo, de entrenador, de proyecto, de futbolistas, de socios, de afición. Mientras Lecheristán va sin rumbo, su ilustrísima es admirado en todo el mundo.
10: ¡Y ves, Macarrón!
5: Mientras el Barça sigue siendo un club de fútbol, el equipo lácteo sigue siendo el Circo Raluí. ¡Venga! ¡A disfrutar, bellacos!
11: ¡One shot!
20: ¡Al Trabuco!
11: Tío Faja, gracias.

0: Aviam, Nil Solà, Albert Llimós, què tal, com esteu?
1: Què tal, bon dia.
0: Hem escoltat les declaracions de Mourinho, deixant caure que hi ha una conxorxa per afavorir el Barça, també a l'Atlético, i perjudicar el Real Madrid. El Jordi Martí va amb aquesta pedrada des de ja ahir a la tarda, creu que li haurien d'obrir expedient el CTA, i fins i tot ha volgut que preguntéssim al Barça si denunciaria. Des del club ens diuen que no.
2: No està previst fer cap moviment.
0: Que el Barça no s'ha plantejat denunciar el Real Madrid per les paraules de Mourinho. Suposo que el que volen és menjar crispetes com fem nosaltres.
3: Evidentment,
0: que
3: es denuncien sols.
0: L'Anton Mian ens ha dit que avui hi ha reunió del CTA i que després veurem si fan algun moviment. En tot cas, heu buscat a la hemeroteca declaracions que sí han acabat amb sanció per coses similars a les que va dir Mourinho ahir.
1: Sí, per coses similars. Hem fet una recerca tant d'Espanya com a nivell europeu. Espanya, en els últims 6 anys, ja diverses sancions d'aquest tipus. Una d'elles, i la més sonada, precisament el faig servir el primer perquè és amb el mateix àrbitre, amb Ortiz Arias, la sanció de David López, que en un descans d'un partit del Girona va dir això sobre l'àrbit.
4: No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así. En fin, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. Árbitro, me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos, pero quiero decir, es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Quiero decir, estamos todos trabajando, siempre puedes decir alguna palabra más por encima de tono de la otra, pero no faltar al respeto, no insultar, estamos todos en el mismo barco.
0: Era el mateix àrbitre que ahir.
1: El mateix àrbitre que ahir.
0: I quants partits li van caure, David López?
1: 4 partits a David López, el van obligar a rectificar, tot això després de que el CTA revisés les converses i van considerar, les converses, diguéssim, l'àudio del partit, van considerar que ell no havia insultat a cap àrbitre. A Ortiz Arias no són sancions, però hi ha hagut bastantes més polèmiques. Aquell gol anul·lat a Escudero, futbolista del Valladolid, que va pitar just quan la pilota entrava i que després va acabar baixant al Valladolid.
0: És Ortiz Arias.
1: És Ortiz Arias. Hi ha un parell d'accions més, també en Tino Cadeuere, en un partit Celta-Mallorca, que es veu com Ortiz Arias empuja el futbolista, i també amb Duarte en un Alavés-Betis, precisament el 2023, a Canales. Unes imatges que van ser molt polèmiques i virals. També sancionat amb 4 partits per dir que Mateu Laoz tenia premeditada aquella acció.
5: Es verdad que soy el capitán y tengo que muchas veces pues ir ahora con el árbitro, y en este caso yo le había dicho que hoy no lo iba a hacer porque siento que no corresponde, ¿no? Creo que esa vez, esa expulsión, desde mi punto de vista la tenía premeditada y al final eso no es parte del juego.
0: Canales, eh?
1: Volia dir premeditada.
0: Premeditada.
1: Una mica, sí, premeditada. Per cert, eren 4 partits, en tots els casos són 601 euros de multa. En aquest cas, la justícia ordinària després va anul·lar aquesta sanció, perquè Canales veu que va mantenir que havia dit precipitada i no premeditada.
6: Qué gran.
1: Aprofitant. Aprofitant que no ho havia...
0: Sí, va dir premeditada, pot ser precipitada i no premeditada.
3: He dit
0: això
3: buo, hijo, he
1: dit
3: això buo.
1: Jo crec que aquesta és la que ve ara, és més similar al que ha passat amb Mourinho, que és una declaració de Gaià, capità del València, dient que l'àrbit havia vist el penal, però no havia volgut pitar-lo.
7: Bueno, es un poco al final la tónica, ¿no? que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando esto este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo. Pero bueno, lucharemos ante todo y bueno, a seguir hacia adelante. Y bueno, te lo tienes que tragar, como ha pasado.

0: adelanto y bueno, te lo tienes que tragar, como ha pasado muchas veces este año.
1: 4 partits, 600 euros de multa, confirmada pel TAT. I la última, una acció polèmica de Gil Manzano en un partit del Getafe que va acabar amb la mateixa sanció pel Cucho Hernández.
2: Hasta el árbitro Jesús sabe que no hubo penal, está clarísimo. Lo que me sorprende y nos sorprende a todos es que ni siquiera se tome la molestia de ir a verlo en el VAR, que no vaya y lo vea. Me parece sorprendente, la verdad. Se complican la vida solos, que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto. Así que te acondiciona, al final te acondiciona el partido.
1: Són dos declaracions posant, diguéssim, o dubtant de l'àrbitre, com són la de Gaià dient que no l'ha volgut pitar, o la de Canales dient que la tenia premeditada, i dos parlant de l'honradesa dels àrbits, que són la de Cucho i la de David López.
3: Són 4 sancions de 4 partits per declaracions que són similars en el sentit de que el que va dir Mourinho ahir, i Torraldo González al Carrusel va dir que no passaria res perquè el CTA, la federació, li té por al Madrid. Què més?
4: No em sembla un tema menor, aquesta frase.
1: No.
5: Jo veig que diu aquestes coses i no passa nada. I ja està, no passa nada, tu vint.
6: Anem a mirar també...
5: Té bloqueo.
6: Altres... Silenci. Anem a mirar altres també exemples fora de la Lliga Espanyola, però comencem per Mourinho, perquè si mires tot el cartell de Mourinho els últims anys, déu-n'hi-do, té 9 sancions, 9 expedients en partits de sanció per fer declaracions relacionades amb els àrbitres, des del 2005 la primera amb el Chelsea, fins l'any 2025 amb el Fenerbahçe. Això han sigut 18 partits de sanció per a José Mourinho, per a aquest tipus de declaracions, 15 efectius, 3 al final van quedar suspesos, però déu-n'hi-do el currículum que té el portuguès. Anem al 2023, que és interessant. Maig del 2023, després d'un partit entre la Roma i el Monza, amb empat, Mourinho va carregar contra l'àrbitre Daniele Scifi, ara ho escoltarem, li van caure 2 partits de suspensió i 50.000 euros.
7: Però è il peggio arbitro che ho trovato nella mia vita. È il peggio. È il peggio. Tecnicamente orribile. Empatia, zero. Comunicazione, zero. Sensibilità, zero. Io non sono stupido, sai? Io oggi sono andato alla partita con microfono. Ho fatto la partita... registrat.
3: És el pitjor àrbitre que m'he trobat a la meva vida.
6: Sí, i acaba dient que el mateix Mourinho anava al partit amb un micròfon per gravar tot el que deia perquè no se li pogués utilitzar en compte.
3: Quin personatge.
6: I tenir testimonis de tot això. 2 partits de sanció, en aquest cas. El mateix any, va ser un any mogut amb la Roma, al darrer partit, a la final de l'Europa League contra el Sevilla, al túnel de vestidors del Puskás Arena de Budapest, acaba el partit, part la Roma als penals, i podem escoltar el que li diu José Mourinho a l'àrbitre, Anthony Taylor, que era un vell amic de la Premier, amb qui ja se les havia tingut, i per aquestes declaracions que ara escoltarem, o aquest moment al túnel de vestidors, li van caure 4 partits.
8: It's a fucking disgrace, man. It's a fucking disgrace, man. No, puta vergonya en la puta faccia.
6: És una puta vergonya, també en Itàlia ho repeteix, els companys de la SER a Andalusia també ens deien que va dir puta UEFA, tot i que no queda registrat.
3: 4 partits.
6: 4 partits també, en aquest cas, per aquest moment força curiós.
9: Me parecen pocos.
6: Al túnel de vestidors. I anem una mica, al principi de tot també, a la tercera sanció en realitat, quan ja està el Real Madrid, és la més famosa, però crec que la podem recuperar perquè és la dels porquers, després de les semifinals de la Champions League. Van ser 5 partits de sanció, després rebaixats a 3, perquè 2 van quedar suspesos després de la derrota del Madrid contra el Barça 0-2 amb l'expulsió de Pepe i el famós porquer, i Mourinho deia això en roda de premsa.
3: No cal recordar-lo perquè ja els tenim i el recorda tothom.
9: Por qué?
6: No només els porquers aquests, sinó la part de la web de UNICEF que diu.
7: Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es por qué.
4: Por qué?
7: Por qué? No sé si es la publicidad a UNICEF, no sé si es el poder del señor Villar en UEFA, no sé si son muy simpáticos, no sé, no entiendo.
6: 15 partits de sanció Mourinho durant tota la seva carrera, en 9 expedients
3: 15 oberts. 15 en diferents sancions.
6: Sí, eren 18, 3 suspesos, però déu-n'hi-do el currículum.
5: Després, per camí,
6: molt ràpid, Klopp també li van caure 2 partits per criticar un àrbitre, l'àrbitre Paul Tierney, a la Premier League. Després de perdre contra el Tottenham l'any 2023, va dir que no sé què té contra nosaltres, no tinc problemes amb els àrbitres, només amb tu, li va dir, i li van caure també 2 partits. I podem escoltar molt ràpidament Rodri, que aquest mateix any...

0: jugador del Barça, amb el City. No li va caure sanció de partit, sí 80.000 lliures, per dir això sobre l'àrbitre que els havia arbitrat.
1: It's a clear foul, but it's not today, it's just two, three games in a row, and I don't know why, honestly. I know we want too much and the people, they just, they don't want us to win, but the referee has to be neutral.
2: Quants
1: for
2: partits?
1: Me, honestly,
2: a Rodri?
0: No li va caure partits, li va caure 80.000 lliures per dir que ha de ser honest l'àrbitre i que no pot ser que no sigui neutral.
2: 80.000 lliures. Gràcies, Nil. Albert, queda't per aquí, que després et preguntem la teva opinió de l'assemblea que vas cobrir dissabte. És la 1:18, parlem una mica del Barça i de Rafinha.
3: Ve de gust,
2: que...
3: una mica de futbol. Venga.
2: Va tornar a marcar i el Barça va tornar a guanyar.
4: Saltando pilota per Rafinha. El tercer. Faci vostè el que vulgui. Rafinha. Ell mateix ha dit, mare de Déu, quin xerro que va la posa. Marca Rafinha el tercer. Gol del Barça.
5: Puede venir el hat-trick. Este hombre está infalible. Gol. Y sonríe Rafinha porque es consciente de que el 11 como 9 la está liando pardísima en el fútbol mundial. ¡Qué delantero, qué 9, qué killer, qué artillero!
2: Rafinha porta 14 gols i 3 assistències en 8 partits aquesta temporada. 14 gols, 12 dels quals els ha fet en Lliga. La temporada passada, en tota la Lliga, en va marcar 13. Ara, en 7 partits, i en porta 12.
6: Del Masterclass.
2: La del Masterclass d'avui va sobre Rafinha, però la podem comentar amb el Jofre Mateu, amb la Paula López i també amb la Dai Benítez, perquè és una de les claus d'aquest inici de temporada. Àlex, un davantecentre, Rafinha, que juga de nou, però es mou com si fos un 11.
7: Sí, per mi aquest és el seu gran encert, i el de Flick, que està jugant amb un dinamisme total. És a dir, es deixa caure uns metres endarrere, està en continu moviment, és impossible que els centrals el puguin fixar, i sempre ell intenta estar en carrera, que és el seu gran punt fort. M'aturo aquí. Porta una mitjana de 10,2 quilòmetres recorreguts durant 10, la temporada.
2: 10,2.
7: Sí.
2: 10,2 per partit.
7: 10,2 per partit. Però n'hi ha un altre que és encara més bèstia. Número de sprints a alta intensitat. Us donaré els altres nous, que molts d'ells hem parlat. Haaland, 12 per partit. Kane, 10 per partit. Vinícius, 15 per partit. Mbappé, 12 per partit.
2: Això són sprints
7: a màxima velocitat.
2: Que
7: això vol dir desmarcades o pressions,
2: Torna a repetir els dels altres davanters i ara direm el de Rafinha.
7: Sí. Kane, 10 per partit. Haaland, 12 per partit. Vinícius, 15 per partit. Mbappé, 12 per partit.
2: I Rafinha?
7: 25,2 per partit.
2: 25 sprints a màxima velocitat per partit.
8: Veus el que t'estava dient abans? De que si fiquéssim el Madrid a Rafinha de nou, poder canviar el tema de la pressió.
2: Rafinha fa 25 sprints a màxima intensitat per partit.
9: De boig.
2: És un xerat,
9: Entre poc i massa. Hi ha moltes accions que Rafinha fa desmarcada, torna i torna a fer desmarcada a la mateixa acció.
8: És per fer 25. Ara dirà, el pròxim dirà, faré 28. Però això està molt bé d'un jugador que sigui competitiu amb si mateix. Que sigui competitiu amb si mateix, amb els números, per això, per mi, valen els números aquests de GPS i totes aquestes històries que diuen, no, això no val. Sí, val perquè el mateix jugador competeixi amb ell mateix.
9: És una burrada, no, és una burrada. Jo crec que està en aquest mode de fer-se valdre, no? Està rebel·lant-se contra... Probablement no s'ha sentit prou valorat i vol demostrar moltes coses. Que passa que fa patir.
2: O sigui, per comparar-los, Rafinha fa 25 sprints a màxima velocitat de mitjana per partit, Mbappé 12. És més del doble els que fa Rafinha.
10: Bueno, tu míralo, si hace 31 por partido y vas a encontrar su posición en Balón de Oro. Entonces...
2: El segon punt que destaques de Rafinha, Àlex, és que intervé menys, però amb més influència a l'àrea.
7: Sí, i això ho porta a la posició, no? Intervé menys que quan jugava de 11, a banda, 6 intervencions menys que la temporada passada, però en canvi xuta molt més, 3,6 xuts per partit, mentre la temporada passada estava una mica per sota dels 3 per partit.
2: La cosa que crida l'atenció és com defineix.
7: Sí.
2: L'altre dia va fer un hat-trick perfecte, amb la dreta, amb l'esquerra i amb el cap, però és que veiem jugades d'una delicadesa amb vaselines, rematades potents, o sigui, ho combina tot, la definició de Rafinha.
7: És una brutalitat, és un escàndol, els 3 gols de l'altre dia ho demostren, i ho demostren les seves dades. Porta 25 xuts i 12 gols en Lliga, per tant, estem parlant de gairebé el 50%, el 48% dels seus xuts acaben en gol. és una autèntica bogeria. Pensa que Lewandowski, que tenia un registre molt alt, estava al voltant de 28, 29, 30, com a molt, quan estava més fi, 48, Rafinha?
3: 48% d'encert en rematades.
11: Home, l'altre dia, sense anar més lluny, marca 3 gols, però la quarta ocasió a porteria que té el Barça és de Rafinha i li dona el pal.
7: El pal.
11: Vull dir...
9: La màxima dificultat d'això és...
3: Sostenir-ho.
9: Sostenir-ho molt,
3: mantenir-ho.
9: No, però realitzar-ho ara amb els esforços físics que fa, perquè normalment quan corres tant és difícil estar encertadet, no?
8: Pagar la peatge, segur.
9: Falles, falles. Lewandowski, que corria menys, una de cada tres, el dia que estava molt bé, 2 de 3, Rafinha en té 4... corrent com un boig i patre la dintre.
8: Sense anar més lluny, la temporada passada paga el peatge de la temporada anterior.
9: Correcte.
8: Sí, sí, el futbol, i ara, lo normal és que d'aquí poc tingui alguna...
10: No!
8: No!
10: No!
3: Ara se'n va a Brasil, a Austràlia i a la Índia,
12: jugar 3 o 4 amistosos. Dos partits contra Austràlia, juguen dos d'amistosos allà a Austràlia, i després se'n va cap a la Índia a jugar un tercer amistós.
3: Suposo que li hauran deixat clar, i ell també ho tindrà, que no cal esprintar 200 vegades amb un amistós i que al minut 90 ja pots parar de córrer.
9: I he de dir una cosa respecte a això, que és veritat que els quilòmetres no ajuden a descansar en quant, no? Que acumules cansament mental i és fatigós, però hi ha moments que el està 8 hores a l'avió tombat, jo crec que ara la Rafinha és glòria. Li diuen ficar les màquines aquestes i diu, bueno, ara aquí...
3: Igual va corrent de punta a punta de l'avió. Sí. Fent sprints.
10: No, que anirà i... que no va amb avió al final. Va
12: peu.
10: Va peu.
12: Va corrent.
10: Va peu.
3: A la Índia va peu.
9: Arrossegant l'equipatge de tota la selecció.
11: Però no perdre
10: el ritme, Sí, sí. Va ell allà. Si pot... És un sprint, no, que ha de fer?
12: Entenc que Ancelotti el posarà de nou.
10: D'aquí fins a la Índia, però és un sprint. Sí, sí. Fa 25, cony.
12: No, que dic, entenc que Ancelotti el posarà de davant de centre, no, també.
3: I el quart punt que destaques és que és el principal beneficiat en la pressió.
7: Sí, perquè el Barça ja pressionava molt bé, però òbviament amb ell de nou encara pressiona millor. I que marqui tants gols és perquè ell és el primer beneficiat. Hi ha moltes vegades que Rafinha tira la primera pressió i ell no roba, perquè això és normal, però al final desgasta tant el rival que acaben robant i l'atac ràpid li acaba acabant amb ell i ell acaba finalitzant. Fixa't que dels 36 gols del Barça entre Lliga i Champions, 14... són en una seqüència de recuperació camp contrari i atac ràpid. Atac ràpid és en menys de 10-12 segons.
3: Dels 35, 14?
7: Dels 36, 14.
3: 36, 14, És pràcticament la meitat.
7: Sí.
13: Sí. Me ha trucat el Florentino, que faig correr molt a Rafinha. Sí, ja posi de a l'esquerra, a la dreta...
3: Supera les vostres expectatives, aquest Barça?
11: Sí.
3: I creieu que això es pot mantenir en el temps?
9: Jo crec que sí, no sé en el punt de xifres, no? Perquè estàs ara mateix, a més d'estar molt bé i en to físic fantàstic, estàs, jo crec que a molt encert, però jo veig l'equip capaç de mantenir-ho pel nivell que té, jo diria que sí.
11: Jo crec que també, a banda de pel nivell que té, per la tipologia de jugadors que té, que aquest any, ostres, tens bons recanvis, tens bons jugadors que després et poden fer la mateixa funció, o si més no, assemblar-te una mica els barems que vol aquest Barça de Flick. Jo crec que sí, si les lesions en línies generals es respecten, crec que sí que és un Barça que podrem veure en diverses ocasions així.
7: Jo crec que hi haurà un moment a la temporada que caurà una mica, però que en general sí que estarà a gran nivell, i ho crec perquè és nou. És a dir, és tan difícil de defensar, no saps com defensar Rafinha, és tot tan nou que els rivals encara no...
3: Ara em referia també al Barça en general, no només a Rafinha en particular, sinó al Barça en general.
8: No, és que va amb relació, el Barça... Si ara treus a Rafinha i fiques un altre nou Lewandowski, per exemple...
3: Jugaria diferent.
8: Amb el nivell que tenia ara Lewandowski, no? Quan era un animal, Amb el nivell que tenia ara, el Barça no estaria igual. Ni amb la pressió, ni amb els gols, ni amb...
12: Jo obro Jaume Ló, de cara a ell. Que és... que valorem seriosament... fitxar el gener un central a l'esquerra.
11: Sí, sí.
12: Sincerament.
11: Sí, sí, sí.
12: Perquè ja veus que Christensen, dos partits i titular i trencat.
3: Sí, estarà 5-6 setmanes de baixa.
12: Gerard Martín està a un nivell brutal, però jo, posats a buscar un paró que ens faci tocar de peus a terra, jo crec que hauria... I més tenint en compte el que vam explicar, que l'estiu que ve segurament no podràs afrontar grans operacions i que les has de fer a l'hivern, jo crec que Deco s'hauria de plantejar seriosament, i Flick, la possibilitat d'incorporar algun perfil per reforçar aquesta parcel·la.
9: Estic molt a favor. Dit això, amb Gerard ja s'ha demostrat que anem bé, és a dir, sense urgència i tal.
12: Però és que estàs exposat a qualsevol...
9: Recordes la setmana passada que vaig preguntar a Eric quan el vam tenir l'entrevista? Sí. Us fa treballar... Jo pensaria molt que o bé Eric o bé Koundé comencin molt a participar aquí per tenir continuïtat.
3: De fet, jo crec que ara Koundé ho farà perquè Christensen no jugarà.
9: O Eric, no descarto però que sigui Eric que vagi dins.
8: A mi m'agradaria.
9: És que l'altre dia ho has dit tu, que ficar a Koundé vol dir moure al Pau i que Eric pot jugar a l'esquerra, oi? Clar, clar, clar. Jo compro més aquesta, que Eric vagi a centrar a l'esquerra, que Eric vagi a centrar a l'esquerra, perquè si és Koundé...
3: Si es mantingui a la dreta.
9: Cobercí a l'esquerra i Koundé aquí. Llavors, que Koundé m'ha jugat molt a l'esquerra amb el Sevilla.
3: Això t'anava a dir, que Koundé pot jugar a l'esquerra, també.
9: Però jo compro més Koundé lateral i Eric centra a l'esquerra en Pau, no tocar-lo.
7: Sí. Jo també.
3: Koundé va arribar al Barça per jugar de central, eh?
7: Sí, però...
9: I venia a centrar a l'esquerra com un tiro. Sí, sí, sí, sí.
7: Sí, però...
11: Però veient la dinàmica ara de Koundé, ostres, jo crec que t'assegures una mica més el tiro ficant-lo al lateral i protegint l'eix central amb
3: Amèrica. Que si es despista, el davanter va al córner, no? No a la porteria.
11: Exacte.
12: Però aleshores veig que no cal fitxar per vosaltres.
9: Ja dispara la dreta.
3: No, no,
7: per mi sí, per mi sí. Per mi cal fitxar...
8: I esquerrà.
7: Esquerrà, jo no entenc... A Deco no se li pot trobar res, ha fet de matrícula d'honor, però no entenc per què vam deixar escapar Álvaro Cortés, perquè ara per mi era un recanvi que era molt bo. Però vaja, tornant al que era, jo crec que la millor parella de centrals encara d'aquest Barça és Cobercí i Eric a l'esquerra. El que passa que Eric l'estàs utilitzant a lateral dret perquè també ho fa molt bé.
9: Jo no dic cal, jo no dic cal, però estaria bé fitxar.
12: No, jo valorar-ho.
9: Seria bo.
3: Per aquí hi ha algun oient no flaqui flotant, al YouTube del que t'hi jugues, que et diu si continuaràs insistint amb Julián Álvarez.
12: Jo, si hagués l'opció de fitxar-lo, jo el fitxava.
9: A quin preu, ara?
12: Home, entenc que ha baixat el preu.
9: Vale.
12: Ni tu tens la necessitat...
9: A 40, ha baixat a 40.
12: No, a 40 no, però tu... És a dir, el Barça amb Rafinha té una posició de força que l'estiu no tenia. Tu abans anaves a negociar amb una situació de desesperació. Ara vas amb una situació d'escolti'm, jo si vol li resol el problema perquè ell torna a xiular, Julián, però clar, jo ara no tinc per què pagar 100 quilos ara per un davanter centre.
3: El David diu que sí, que es necessita un central esquerrà. M'agrada perquè hi ha oients que ens escolten en diferit i ara, per exemple, n'hi ha un que diu just estic començant a escoltar-vos, heu fet la millor introducció de la història. Ara, és el gag del Bermúdez fent de Mourinho i no la creo. Núria ja ha penjat l'enquesta. I, oh, sorpresa, pregunta, qui és el culpable de la situació del Madrid? El 83% dels nostres oients voten Florentino Pérez. El 83%. Va, abans de tancar el bloc Barça, és dilluns, postpartit, Sevilla 1, Barça 3, per tant, toca l'1 per 1 especial, coses per seure.
9: Ai, ai.
14: Ai, 1 per 1 del Bermúdez.
10: Coses per seure.
3: Livakovic.
10: Tamboret és una solució de pas, però escolta, millor que l'altra, que només serveix per deixar-hi el cendrer.
12: Eric García.
10: Escala. Sigui la posició que sigui, és útil. Primer ens pensàvem que ens estava donant descans a la resta, però resulta que tot era part del seu ascens dins el plantilla.
3: Cobercí.
10: Silló. Imponent. La solució de tota la vida. Un producte de fuster català que serveix pel dia a dia i aguantarà una pila d'anys si tot va bé.
12: Christensen.
10: Llitera d'hospital. En lo seu és molt efectiu, però sap greu dir-ho, és el seu lloc habitual.
3: Cancelo.
10: Cadira de gamer. A vegades costa d'entendre la seva existència, però llueix que flipes i tècnicament està guapíssim.
12: Rodri.
10: Seient d'avió. Encara el veiem una mica incòmode. Ha de maniobrar amb poc espai i esperem que de tant en tant ens doni una sortida d'emergència.
3: Pedri.
10: Un banc. Es passa el dia assistint pels pàjaros de dalt que van volant.
12: Fermín.
10: Butaca. Les coses com són. Ho fot de cine.
3: Lamine Yamal.
10: Grunxador. Es va passar tot el partit remenant amb pantetes, però va tornar a ser el motiu principal de diversió.
12: Gordon.
10: La part de sobre d'un banc. Els que mengen pipes és el que aniran a buscar.
3: Rafinha.
10: Llit. Es passa el dia enxufant-la i tots els que rajaven els ha fotut a dormir.
12: També va jugar Gerard Martín.
10: Cadira plegable. Era qüestió de temps que es trenqués l'altra per tornar-lo a utilitzar.
3: Dani Olmo.
10: Amaca. Segurament li estan donant més descans del que es mereix.
12: Bernal.
10: Sofà llit. Va bé tenir-lo perquè tens l'esperança que es quedi, però mai saps si serà provisional i ni les seves intencions són les mateixes que les teves.
3: Adeyemi.
10: Puf. Té una forma estranya, no l'acabem d'entendre massa, però ens flipa quan el veiem perquè ens ho passem com criatures.
3: Una forma estranya.
12: Gabriel Jesús.
10: Cadira de rodes. Ens pensàvem que no podria ni caminar, però amb aquests noms bíblics que té ja qualsevol miracle sembla possible.
3: I acabem amb Hansi Flick.
10: Cheslon. Va arribar per quedar-se i al tanto que totes les cases de Catalunya ja el volen i l'adoren i ens preguntem si és el millor que ens ha passat a la vida.
3: En una estona teniu l'1x1 especial coses per seure del Sevilla 1 Barça 3 a les xarxes socials del que t'hi jugues. Tot el contingut del programa el podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de la emissora. Abans de tancar la tertúlia amb el Jofre Mateu, amb la Paula López, amb l'Àlex Delmas i amb la Dai Benítez, us pregunto per l'Espanyol. Elena, perilla el càrrec de Manolo González o no?
15: No, sí que seguirà Manolo al capdavant de l'Espanyol. Ell ha dit en aquestes últimes hores que és el principal responsable del que li està passant a l'equip i que té molt clar què és el que ha de fer per tornar a competir i deixar de fer un futbol més propositiu que era el seu objectiu aquesta temporada.
16: Com estàs con les preguntites, no?
9: A mi em sembla una bona notícia.
3: Bona notícia, que continuï Manolo González.
9: Sí. Em consta que el vestidor està molt amb ell.
8: Ha recollit cable, no, una mica?
9: I crec que ara mateix l'Espanyol passe a fer una bona temporada per no cometre errades precipitades de decisions. És un equip que, si tot va tranquil, anirà bé.
7: Jo, davant del dubte, sempre sóc partidari de la continuïtat, i més si fa tan poc de l'inici de temporada on no s'ha apostat per ell.
3: La Paula va dient que sí, per tant entenc que estàs d'acord.
11: No, sí, sí, jo també. I al final tampoc se'ls ha de castigar tant d'aquesta manera els cossos tècnics, i si realment l'equip i el vestuari està amb l'entrenador, doncs donar-li aquesta confiança i aquesta continuïtat.
3: Jofre, Paula, Àlex, gràcies. Adai, aguanta un moment que et vull preguntar pel futur.
9: Aguanta.
3: Vale. Estàs en un impàs a les banquetes després d'una gran feina a l'Europa. Aviam si podem anar apuntant cap a on tirarà la teva vida.
9: Aviat. Vinga, vinga.
17: Què t'hi jugues?
18: Ràdio Girona. Cadena SER.
19: Descobreix el nou magatzem Obramat Girona amb marques de qualitat i el millor assessorament professional per als teus projectes. Vine al carrer d'Antoni Bernès i Voltresa 10 de Salt i compra on compren els professionals. Obramat.
20: Ets de Girona i busques un pis de lloguer assequible? Oberta la convocatòria per a l'adjudicació de 98 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer als barris de Can Gibert del Pla i Domeny, per a persones empadronades a la ciutat de Girona. Presentació de sol·licituds fins al 9 d'octubre a girona.cat/HPO. Ajuntament de Girona. Missió Habitatge.
21: El teu jo d'oficina. El teu jo d'escapada. El teu jo més esportiu. Aquesta tardor ensenya les teves capes i posa't cada versió de tu. Troba tots els teus estils al Gran Junquera, el país del shopping.
22: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
23: Qué ambientazo, mano.
22: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será quitado sobre la línea.
23: Qué barbaridad.
22: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
23: Buena venta.
22: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
23: Ven a por más.
22: ¡Venta! Ocasión Plus.
24: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyegan son tan increíbles que con lo que ahorras, a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyegan.com.
25: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
26: Bona decisió.
27: I ara, l'altra bona decisió.
26: Quina?
27: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per a empreses.
28: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
29: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
30: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
31: Las 11 y 31 minutos de la mañana.
32: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
33: y hasta de escuchar la radio.
32: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo. El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
34: Con el patrocinio de Iberdrola.
35: La SER, el sonido de la vida.
36: Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
37: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
36: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
37: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
38: Conecta les 12 amb el Què t'hi jugues de SER Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
39: Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Yo digo siempre la misma cosa, vosotros ya no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos porque es nuestro trabajo, el mío y el vuestro, y aquí estamos.
38: ¿Qué te jugas?

0: 1:37, escolteu el que t'hi jugues. A SER Catalunya teniu disponible el bar al YouTube del programa, el YouTube del que t'hi jugues, també al del diari AS i a Carrusel, i ja sabeu que podeu recuperar tots els continguts del que t'hi jugues a l'aplicació per a telèfons mòbils. Descarregueu-la, la de la cadena SER. Allà aneu a buscar SER Catalunya o Ràdio Barcelona, Ràdio Lleida, Girona, Camp de Tarragona, i podeu recuperar els continguts del programa. També a la pàgina web de la emissora, on l'Albert Llimós va penjar una fantàstica notícia sobre l'assemblea, també de l'entrevista que vam fer divendres a un dels responsables de Goldman Sachs, molt interessant, i ara li preguntarem per la seva opinió d'aquests dies on ha cobert la informació institucional del Barça i també econòmica. Abans, Adai Benítez, aviam, que vas tancar una etapa espectacular a l'Europa, superant les expectatives que et marcava el propi club. Vas decidir marxar, i ara què?
1: Pues ara descansant, encara que no és la meva, no era la meva intenció, perquè tinc una força per entrenar.
0: Saps que quants anys tens?
1: Tinc 38.
0: 38.
1: I l'any que ve faig 40.
0: Com que fas 40?
1: Clar, perquè aquest faig 39.
0: Ah, faràs 39 a final d'any.
2: És com jo. Pensava
0: que no sabies de matemàtiques.
2: No, jo sóc com tu.
0: M'has vacilat.
1: No, home,
0: no. Sí, però no 38.
2: No, però...
0: Ni 40.
1: No, m'agrada dir-ho.
0: 10 anys més, 10 anys més.
1: Som de final d'any. Ho he dit alguna vegada, dic, hòstia, però queda bé.
0: De quin dia ets?
1: Del 16 de desembre.
0: Del 16 de desembre? Els meus fills de 19.
2: Jo del 10.
1: Bueno, el tema és, tinc tota la força per entrenar, la meva idea era entrenar, és veritat que tenia un any més de contracte a l'Europa. Va ser una decisió difícil deixar-lo perquè hòstia, m'he fet de l'Europa. Quan vaig arribar allà i vaig veure aquella gent allà, aquells bojos saltant tot el dia, guanyéssim, perdéssim, passi el que passi. I després, pues, la història que escrius una mica, no? Hem tingut la sort que en dos anys hem escrit pàgines de la història de l'Europa, que això és difícil perquè l'Europa té una història molt gran. Hòstia,
0: és,
1: primer any...
0: És objectiu permanència. I puges...
1: Com a líder, que és una barbaritat.
0: Objectiu permanència i una mica més i tornes a pujar.
1: Bueno, aquesta vegada va ser com a cinquens, però és veritat que la primera volta vam anar cinc jornades líders i entre segon i tercer i quart, de fet hem sigut l'únic equip de la temporada que hem estat a la zona de playoff tota la temporada, quan era inimaginable, i amb els canvis que han hagut, que no m'agrada excusar-me, però al final, ostres, Izan se'n va, que era un jugador, ja l'esteu veient, el Girona, la Granada, era un jugador vital, jo ja sabia que tindria aquest nivell, i te podria dir el nivell que assolirà.
0: El Manolo Romero ha dit una cosa al bar molt interessant, que és, més enllà d'haver aconseguit pujar a l'Europa i instal·lar-lo a la part alta de la classificació a Primera Federació, quan és un club que té recursos limitats respecte a molts altres, no? Perquè és dels socis, és una anomalia, l'Europa, no és propietat privada, sinó que és dels seus socis, destacava que has agafat jugadors als que has millorat. Izan, Annane, n'hi ha diversos.
1: Pues mira,
0: Cano, Nane, Jordi Cano, que s'ha anat a l'Andorra.
1: Jordi el fitxem del Terrassa, perquè el Terrassa, pues, no el despedeix, però el rescindeix i bueno, pues, no el volia. Ha fet 50 i tants gols en dues temporades, sent pitxichi les dues temporades, que és una bestiesa, i fent una mica de Rafinha, de, hòstia, aquest jugador no pressionarà, no era un nou, era un set de 1 contra 1, i bueno, pues hem fet un jugador que anava molt bé a l'espai, que bueno, per això està a segona divisió, s'ho mereix, li desitjo el millor, és un gran jugador i molt bon tio, l'estimo bastant. Andane, el fitxem de segona catalana del Vilassar. Izan, quan vaig a l'escala, arribo allà i no jugava, pràcticament.
0: Izan diuen... no jugava a l'escala, fa 3 anys.
1: Però... Venia cedit del Cornellà juvenil, de 10 partits va jugar 4 o 5, era un jugador intermitent a les alineacions, i em diu, hòstia, aquest nano és molt bo, però està per fer, no parla.
0: Sí,
1: quan porto 3 entrenos, la primera setmana, perquè entrenàvem 3 dies, 3 entrenos, i em diuen, dic, no, aquest i 10 més, aquest és el millor. No ha perdut una pilota en 3 entrenos, ha recuperat més pilotes que ha tingut, dic, aquest.
0: O sigui, i de l'escala te l'emportes a l'Europa i encara mantens que és jugador de primera divisió, Izan?
1: Sí, jugarà amb un dels grans, i jo crec que anirà a la selecció. És que jo...
2: Us veus arribant a nivell selecció,
1: Sí, pues com es Baena, com aquests jugadors que mica en mica, però Izan anirà... Izan jo crec que estarà en un dels 2-3 grans en 2-3 anys segur, perquè... No, per res, no el vull vendre, no és que el vulgui vendre, no, perquè ell sempre diu, hòstia, no, és que ho fa ell, és que roba cap endavant, no li canvia la cara...
3: Però és que no tiene nombre de crack,
0: ¿Cómo que no? ¿Izan?
3: ¿Cómo que no?
1: Gonzi, el Gonza.
0: I diuen Gonza.
3: González. Ah, vale.
0: Izan González.
3: González de segundos, que no és... No.
0: I lleva unes xolles, porta un cabell llarg meravellós.
3: Jo soy presidente.
2: Usted se llama Pérez.
3: Soy Florentí.
1: Bueno, aposto molt per aquest jugador.
0: Sí, sí,
1: aposto
0: sí, sempre,
1: moltíssim,
0: sempre.
1: No per res, quan vaig arribar...
0: I tu vols entrenar aquí o estàs
1: no, disposat jo...
0: a marxar a l'estranger, si convé?
1: Jo vull entrenar aquí, però si surt una proposta a l'estranger bona, jo vull entrenar lo abans possible perquè tinc ganes i vull entrenar, no estic aquí parat perquè estic parat perquè sóc ambiciós, perquè vaig tindre molt interès a l'acabar la temporada d'equips que al final no m'han fitxat i han fitxat amb uns altres, no passa res, el futbol funciona així, hi ha 37.000 llicències UEFA per 40 puestos a primera i segona, o sigui que la demanda...
0: 37.000 per 40 llocs.
1: 37.000 llicències UEFA, si no m'equivoco, bueno, potser m'equivoco, però s'hauria de...
0: Més o menys, sí.
1: Podria anar per aquí més o menys, hi ha 42 places, o sigui que hi ha en primera 80 places de primer entrenador, o sigui, no és fàcil, entenc la posició, però amb ganes.
0: Mentre
1: amb ganes.
0: No entrenis, pots seguir venint al que t'hi jugues,
1: sí,
0: i al bar?
1: I tant.
0: Molt bé, doncs i aquí tant. Ja saps que sempre tindràs un plat a taula.
1: Encantadíssim.
0: No et faltarà mai el menjar. Una abraçada.
1: A vosaltres i gràcies
0: doncs a la Carme, que veus que està
1: vinga,
0: per aquí.
1: Vinga, gràcies. Adéu.
0: Llimix.
4: Jo era un dels que votava, amb els escapulats, allí a una de les grades de...
0: Ja ho sé, que tu ets de l'Europa.
4: Sí, sí. Ai, què patirem aquest any.
0: Amb l'Europa, molt. Però estem preparats per patir. Escolta'm, quantes hores d'assemblea et vas menjar dissabte?
4: 11.
0: Quan feia que no cobries una assemblea del Barça?
4: 9 anys, 2017.
0: 9 anys, amb el
4: sí.
0: Diari Ara, la vas cobrir,
4: sí,
0: l'última.
4: Sí, la vaig cobrir ara, l'última, que va ser quan Bartomeu va haver d'improvisar perquè es va decretar el 155 sí. I al cap d'unes hores va fer un discurs canviant la tònica de l'assemblea perquè es va aplicar el 155.
5: Va fer una improvisió.
4: De què?
5: Va estar fent una improvisió com el Fred Mercury.
2: No l'he vist venir, aquesta.
5: Va fer jo. És una pedra d'assemblea de compisaris.
2: Sí.
5: I fem-ho bé. Griman.
2: Tots els compromisaris ho feien, eh?
5: Sí, estava dient. T'ho contestat tots els abuelos.
4: 300 o 400 havia aquell dia.
0: Posem-nos seriosos, eh? Aquestes setmanes que no hi ha futbol ens permeten també obrir espais més per a la reflexió i com bé. Tot i que hem estat explicant aquestes últimes setmanes la situació econòmica del Barça, el divendres amb l'Elena de Diego i amb l'Albert Llimós vam poder escoltar una entrevista molt interessant a un dels responsables de Goldman Sachs, Alberto Alcover.
4: Jorge Alcover, sí.
0: Ai, perdona, Alberto. El de los Albertos, sí. Jorge Alcover. La teniu a la pàgina web de la cadena SER. Del que vas viure tu a l'assemblea d'aquest dissabte... A nivell d'opinió, amb què et quedes o què destacaries?
4: Primer, un tema social molt ràpid, que és que Laporta té un suport absolut. La gent devota amb la figura de Laporta, preocupadíssims pel seu estat de salut, i que s'ha de canviar, i això fa molts anys que ho diem molta gent, s'ha de canviar les regles de l'assemblea. Crec que és un format caduc, fins i tot de manera telemàtica. No pot ser que tinguis 11 hores amb preguntes al final, preguntant per les sortides, pels paraigües o pels frankfurts. No? Crec que són coses que s'han de canviar perquè ja pot haver altres plataformes.
5: Però, per canviar, encara,
4: però després l'important, el tema econòmic, per mi, crec que el Barça tot passa per una triple... tres factors molt importants. La Masia, és evident, no?, que t'ha de compensar el que no seràs un club potent a l'hora d'anar per fitxatges, perquè no tens capacitat, pel límit que tens doncs, econòmic pel deute que arrossegues. Després, el tema BLM, és la gallina dels ous, el creixement.
0: Les botigues.
4: Sí, 50 milions de benefici aquesta temporada i creixent, i això gràcies a haver recuperat també part de l'e-commerce i molts dels productes que ara pots vendre directament sense passar per Nike, però sobretot després gira tot al voltant d'aquest Camp Nou, no? De Spotify Camp Nou, que t'ha de generar 450 milions. És curiós perquè fa una setmana el Barça et venia a 420, mica en mica ha anat pujant aquesta xifra, estem ja pels 450 milions que generarà el Camp Nou a partir de la temporada 28-29 i entre els anys posteriors.
0: El que passa és que aquí ens ho va avançar el responsable de Goldman Sachs i després ho van explicar a l'assemblea, s'ha invertit l'equació i ara els primers 100 milions no van al Barça sinó als inversors.
4: Correcte, es canvia les regles del joc arran d'haver demanat aquest crèdit de 300 milions, una de les condicions és que els primers 100 milions... 100 i escaig, eh? Perquè el Barça l'any passat va pagar en interessos i retorn del deute 107 milions, aquesta temporada són 115-120, i el màxim que haurà de pagar durant una temporada per aquests interessos i també pel retorn del deute, per l'amortització, són 160 milions. El màxim, el pic, serà 160 milions.
0: Per tant, el que queda d'atenció de l'Assemblea, primer és el suport social a la porta, després que s'ha de canviar la manera de funcionar perquè hi ha poca participació i, a més, amb preguntes poc interessants, i que el futur del Barça pivota en tres potes, que són la Masia, les botigues, BLM, el merchandatge i el futur Camp Nou.
4: I això deriva en una cosa, crec que el Barça no es pot constipar en els propers anys. O sigui, ara t'arriba una situació límit, no diré el que va passar el 2020 amb el Covid, que va ser excepcional, però si el Barça es constipa, patirà, perquè tens un deute de 2.680 milions, 1.800 dels quals de l'estadi, perquè tens un patrimoni net negatiu de 168 milions i perquè ja t'has venut actius. Recordem-ho, el Barça s'ha venut actius amb el tema de les palanques. Per tant, tu tens menys capacitat de generar ingressos. Per tant, crec que el Barça està treballant i està en la línia intentant recuperar el club. Això sí, durant 30 anys estiràs hipotecat.
0: Que les palanques, i les coses s'han d'explicar tal com són, han servit per inscriure jugadors. O sigui, va ser una idea imaginativa per poder inscriure futbolistes, perquè a l'hora de la veritat, de negoci, ben poc.
4: Havies de fer un equip competitiu i van treure's de la màniga, no? Doncs a algunes d'aquestes palanques, que després algunes, per depreciacions, ara les estem patint. No? Perquè ho hem vist aquest any, el Barça té números negatius, ha perdut 18 milions aquesta temporada passada perquè hi ha hagut una depreciació precisament de Barça Studios, no? de 23 milions. Per tant, això té unes conseqüències a dia d'avui, el que vas fer durant els últims 3 o 4 anys a raó de les palanques. Per tant, no et pots, crec, ni constipar, perquè estàs caminant per sobre del precipici. I després, l'última reflexió, que el Palau Blaugrana està oblidat, no hi ha un projecte encara. Que no sàpiguen encara quants anys s'ha de fer aquesta cessió de sòl perquè un constructor, un promotor privat, no, tira endavant el Palau, el petit Palau també per l'hoquei, pel futbol sala, que no sàpiguen quants anys serà, 25, 30, 50 anys, doncs crec que vol dir que no ho tenen encara molt treballat.
0: Gràcies, Albert. Aquesta setmana reflexionarem sobre els números del Barça. Perquè ho has dit d'una manera tan contundent.
2: Que demà, per exemple, en parlarem amb l'Albert. Ja.
5: Demà parlem del Palagrana?
2: Ja li encarregarem alguna coseta, sí.
4: Vinga, va.
0: Però ho estava preparant per dimecres, eh?
2: Ah, doncs... el que puguis fer, el que no deixis per demà, el que puguis fer avui.
0: És que demà faig festa jo i dimecres el Flaqui. Llavors anem batallant pels continguts del programa, no? Ana Palet,
6: què tal?
0: Avui
6: com
0: a les 20:30, dos quarts de nou, la graderia del balcó.
6: Graderia del balcó.
0: Aquesta setmana programa tots els dies.
6: Sí, perquè el Barça ens deixa per fi una setmana sense partit.
0: Això s'agraeix, eh?
6: Sí,
0: com a responsable d'un espai a la ràdio.
6: Sí. O sigui, cada dilluns a divendres, graderia del balcó.
0: I comença la Champions de futbol femení.
6: Comença dimecres el Johan Cruyff, Barça-París. Hem pogut parlar aquest matí amb Clàudia Pina. Serà la primera Champions després de 14 anys que el Barça jugarà sense Alexia Putellas, però Pina creu que això no és pressió, tot el contrari, sinó una oportunitat per fer un pas endavant.
7: No, yo no lo llamaría presión, sí ganas de seguir que trabajando día a día, de que el equipo al final no note su ausencia. Creo que hay muchas niñas también que están creciendo por abajo y nos están ayudando para que el equipo sea firme y volvamos a ser el mejor equipo del mundo un año más. Ese es nuestro objetivo, así que lo único no es presión, solo son ganas de seguir mejorando y poder competir por todo otra vez.
6: D'aquesta Champions, a destacar el partit que jugaran contra l'Arsenal al novembre al Camp Nou, l'oportunitat de revenja després de perdre la final fa 2 anys contra elles. Clàudia Pina ha dit que vol que el podi de la pilota d'or sigui blaugrana, per tant, en la línia d'Eric Garcia. I ja us avanço que aquesta setmana podrem sortejar el que t'hi jugues entrades per anar al Camp Nou a veure el clàssic contra el Madrid del 4 d'octubre.
0: Doncs
6: per tant, si la gent vol anar al Camp Nou, tindran oportunitat d'entrades aquesta setmana al que t'hi jugues.
0: Le sortegem demà, Flaqui.
6: Demà encara no es pot fer, eh? No, hauràs una mica més endavant. Crec que et tocarà tu, sí que...
2: Demà enviarem el tema aquest de la Champions femenina que comença ja.
0: Anna, t'escoltem després a la graderia del balcó a partir de les 20:30, dos quarts de nou.
8: ¡Se acabó! El cronómetro se puso a cero. El Juventud de Badalona es el supercampeón de España. Vuelve a levantar un título. Desde el 2008 no lo hacía. Se abrazan los jugadores porque sí, porque el Juventud de Badalona ha tumbado al Fútbol Club Barcelona.
0: 18 anys feia que la penya no guanyava un títol. 18 anys després, la Supercopa d'Espanya disputada a l'Olímpic de Badalona se la va quedar, la va aixecar el Juventud, que la va celebrar així. Asier Chaves, què tal, com estàs?
9: Què tal, sí, què?
0: I ara demano que us poseu de peu perquè no ha tardat ni un mes en tornar al Que t'hi jugues. Xavi Saissó, què tal?
10: Grande, aquí estem, sí senyor.
0: Com va la vida?
10: Molt bé, molt bé, molt bé. Vinc de fer una classe d'aquagym.
0: Sí, home, m'estàs vacil·lant.
10: No, d'aquagym.
5: T'ho has pres en sèrio, eh?
0: La jubilació va bé, veig.
10: No, bé. Vull dir, agafant energia.
0: I el Sidecar, què tal?
10: Sidecar, perfecte. No vegis la quantitat de gent que m'ha parlat del Sidecar. No ho podem imaginar.
0: La Sier Chaves va estar a l'Olímpic de Badalona a la retransmissió del partit que van fer a Carrusel, la victòria de la penya davant del Barça. També hi havia el Xavi Saissó, que va entrar a comentar-lo al Carrusel, després al Canalla. Us sorprèn, Xavi, et sorprèn aquesta victòria tan contundent de la penya al Barça o no?
10: No em sorprèn perquè, bueno, jo crec que aquest any veure junts a Ricky i a la Provítola, és el que dic jo, l'entrada és barata, no? Vull dir, la penya dels els altres tres equips, Barça, València i Baskonia, sota el meu punt de vista són equips en construcció, i la penya, doncs, més o menys els mecanismes els té fets, no? Vull dir, jo crec que aniria a la baixa d'Ante Tomic, però clar, amb aquesta dupla i sobretot la Provítola hipermotivat contra el Barça amb 31 punts, a mi no em sorprèn perquè la penya va ser superior tot el partit ahir al Barça.
11: Ho deia ara, sí que 31 punts la Provítola, 9 triples, rècord absolut en una final de la Supercopa, MVP del torneig, però és que entre les semis i la final va fer 58 punts, un altre rècord absolut de la competició, l'anterior, estaven 40. 40 punts era el rècord absolut entre semifinals i finals.
0: És que va fer 31 a la final i 27 a la semifinal.
11: És que va fer 31 a la final i 27 a la semifinal. Va haver un moment que va entrar en èxtasi, que li entrava tot, va ficar un triple fins i tot com si fos Stephen Curry, a una cama, després de deixar Nebo pràcticament al terra, i després el veies mirant a la grada enmig del partit, mirant el marcador, mirant allà on surten les puntuacions de cada jugador, somrient, amb un somriure d'orella a orella. Va ser increïble el que es va viure.
0: Hi havia la filla també per allà, no?
11: Hi havia la filla petita, que va ser l'MVP de la celebració, amb la copa petita, i va ser la millor d'aquesta celebració.
0: Avui hem deixat descansar els jugadors de la penya, perquè deuen estar tots de ressac, és normal, 18 anys després guanyen un títol, però després del partit, amb l'entrenador, amb Dani Miret, sí que va poder parlar-hi el Asier Chaves.
11: Dani Miret, què tal?
12: Molt, molt, molt content.
11: Què se sent després d'una nit com aquesta aquí a l'Olímpic?
12: Doncs ganes de compartir aquesta gran victòria, aquest gran dia amb la nostra gent i que això ens serveixi per començar la temporada amb una empenta extra, que crec que ens ajudarà.
11: Hem vist un Olímpic a rebentar, ple aquesta nit, no ha fallat com mai falla, eh?
12: Brutal, brutal a l'Olímpic. Quan l'Olímpic es posa a aquest nivell, l'equip puja també el nivell i és molt difícil que el Joventut perdi un partit a casa quan ajuntem forces d'aquesta manera. Crec que tenim un dels millors camps que he vist, gran, hi ha ambient, la gent sap com disfrutar el partit i ens dona, no és el sisè, home, és el cinquè i el sisè, vull dir, és una diferència molt gran.
11: I això porta també a que jugadors com Nicola Provítola facin el partit que ha fet aquesta nit.
12: Sí, això porta que se senti estimat, que se senti ben tractat, que se senti a gust i que somrigui, no? També, vull dir, això és el final, és un dia, crec que tenim jugadors en el vestidor que tenen els nostres valors, que juguen amb un compromís molt gran per la penya, encara que hagin jugat a l'NBA on sigui, i això fa que l'equip, doncs, pugi al nivell i pugui competir contra equips d'Eurolliga.
11: La veritat és que és un goig veure jugadors d'això com Nico, com Ricky, jugar junts aquí a la pista i sempre ho fan tot més fàcil.
12: L'equip té un nivell mig molt alt i això ens farà ser competitius, ser consistents i poder estar entre els millors equips.
11: Ara, següent objectiu?
12: Següent objectiu és disfrutar 3 dies d'aquest partit, d'aquest campionat que hem guanyat, de la Supercopa, i preparar el partit de Breuvan.
11: Doncs, Dani,
12: els dos objectius, no tinc més.
11: A celebrar aquesta nit, que ja vas ben ple de cervesa. Ara aviam si te la pots veure i a gaudir i a preparar la resta de temporada.
12: Molt bé, moltes gràcies.
11: Molta sort.
0: Dani Miret, entrenador de la penya amb l'Asier Chaves, després de la victòria a la Supercopa, en un Xavi gran ambient a l'Olímpic de Badalona, no?
10: Sí, sí, sí, perquè era una gran oportunitat, eh? Sí que perquè la penya, clar, com bé ara dieu, fa 18 anys que no guanya un títol i, clar, diguem-ne que tenia la gran... Després de la decepció l'any passat de la Champions FIBA, que va organitzar la Final Four però no va arribar-hi, doncs aquesta era una gran oportunitat, un títol a casa, encara que sigui la Supercopa, que és el menor, de, diguem-ne, dels tres nacionals. La veritat és que la gent es va volcar ple absolutament, també molts seguidors del Barça, també, i clar, doncs no ho ha desaprofitat. La penya, doncs, a guanyar aquest títol li dona, com deia el Dani Minet, molta tranquil·litat, perquè guanyar la Supercopa et dona estabilitat, tranquil·litat, i ara ja fins al febrer ja no tens objectius, que és la Copa del Rei. Per tant, sí, sí, un ambient que, per cert, avui els jugadors oferiran també a la ciutat, a la tarda, des de l'Ajuntament, el títol a Badalona.
0: Doncs hi haurà festa i la seguirem, la podreu escoltar a la graderia del balcó amb l'Anna Palet. Fixa't, Xavi, que, per exemple, hi ha diversos missatges, però al YouTube, un del Roberto, sí. Xavi és un jubilado a tiempo parcial. Qué agradable escuchar su voz.
2: Que són les veus de la ràdio.
0: Una abraçada.
10: Cuideu-se molt, fins ara.
0: Que vagi bé. I no hem parlat del Barça, Flaqui, perquè demà tindràs espai per poder-ho fer. Em preocupo per deixar-te continguts ja empaquetadets i preparats, no, Asier?
11: Sí, demà tindrem una tertulieta amb diferents exjugadors de diferents èpoques del Barça per celebrar el centenari de la secció. A més, també regalarem dues entrades per anar a veure dijous el Barça-Efes de l'Eurolliga, l'opening game de l'Eurolliga.
9: Pots venir a veure des de Dubai?
2: Home, i tant, pots venir.
9: Estic menjant xocolata, m'ho estic passant molt bé.
2: Sí?
9: Sí, veient el Joventut com el segon títol a la cara del Barça. Molt bé.
0: Va, Xavi, no siguis dolent.
2: Tu també vas perdre davant del Madrid, eh?
9: Jo no soc dolent. Jo soc l'entrenador del Dubai.
2: Sí, per això.
9: Menjo xocolata.
0: Aquesta setmana ja que t'hi jugues, normal, eh? Tot i que dijous és festa a Barcelona. També són les festes del Prat, per cert, aquesta setmana.
2: Ah, sí?
9: Ostres, que important.
0: I la vinent, són les festes de Lleida.
9: Ens importa molt
2: això. Els anys vam estar molt pendents de les festes del
9: Prat. A menjar cargols i carxofes.
0: Hi ha festes a mitja Catalunya, eh?
9: Primer cargols, després carxofes...
2: Minut del Prat de fa dos anys, sí, no?
0: No, fa més, 4.
2: Ja, fa 4 anys,
0: 4,
2: ja.
0: 4.
9: El Fred Garcia, és l'únic del Prat que ha sortit d'allà.
0: I saps una curiositat? El dia de la festa major de tardor a Lleida,
2: sí,
0: és el meu aniversari, 29 de setembre.
2: Sí.
0: Mai anava a l'escola, perquè sempre era festa el dia del meu aniversari. Ara no em passa el mateix.
2: Bueno, aquest any faràs festa.
0: Com que tinc dies, me'ls agafo. Adéu, gràcies per escoltar-nos. Que vagi bé.
2: Expressament, ara.
0: Has fallat expressament, Flaqui. Sí, Flaqui, capitans, remenen la bola. Demà tornem si no ens fan fora.
13: Què t'hi jugues?
14: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que passa, lo que importa. Con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. La policía ha detenido ya a uno de los agresores y tiene identificada al menos a una de las personas que apedrearon ayer en Ceuta el coche de una diputada ceutí al que se subió un activista al que confundieron con un miembro de una ONG navarra que ayuda a los migrantes.
16: ¡Joder! ¡Joder!
15: Este es el vídeo grabado desde el interior de este vehículo que podéis ver ya en cadenaser.com.
17: ¿Estás?
15: Como digo, las fuerzas de seguridad siguen investigando estos incidentes, revisando todas las imágenes, todos los vídeos. Última hora, Javier Bañuelos, buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes. Investigación abierta, Casal, que se salda de momento, como dices, con un detenido, en concreto un joven de 21 años sin antecedentes ceutí, que ha pasado ya a disposición judicial. Espera un juicio rápido por un delito de resistencia a la autoridad, desobediencia y también por daños en el coche. Fue, de hecho, recordemos, el violento que reventó el retrovisor del Mercedes de una patada.
15: El líder del Partido Popular, Feijóo, está ahora mismo en Ceuta. Desde allí acaba de condenar estos hechos, condena de la violencia, proceda de quien proceda.
19: Como ha hecho el presidente Vivas y su gobierno, quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
15: Pero lo ocurrido en Ceuta reabre el debate sobre la intensidad de algunos discursos políticos y que pueden contribuir y contribuyen a calentar el ambiente. Luego escucharemos aquí lo que le han contado a Aymar los protagonistas de este incidente, de esta agresión, el activista Rafael Borrego y la diputada Julia Ferreras.
20: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
15: Y con Julia Molina nos preguntaremos qué pasa ahora con los menores, unos 700 menores que siguen abandonados este lunes por las calles de Ceuta. Pero este día nos deja además dos asuntos importantes de los tribunales. La primera cuestión, la decisión del juez Peinado, que cierra la instrucción del caso Begoña Gómez y envía definitivamente a la mujer del presidente del gobierno al banquillo por malversación y tráfico de influencias. Ahora falta fijar la fecha de un juicio que será, recordemos, por jurado popular. El gobierno acata la decisión, pero acto seguido endurece muchísimo sus críticas al juez Peinado en un clima ya de mucha tensión entre el Ejecutivo y los jueces. Ampliamos última hora, Guillermo Lerma.
3: La Moncloa condena la decisión del juez Peinado y eleva el tono contra él. Habla el gobierno de una instrucción arbitraria, injusta y que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser, dicen las fuentes consultadas, la mujer del presidente del gobierno. Diana Morant es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
21: Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político y que el señor Peinado pues ha actuado hasta el final pues como lo que es, ¿no? Y como se ha retratado como juez.
3: La resolución ha coincidido una vez más con el inicio de un viaje internacional de Sánchez, esta vez aquí a Nueva York, donde va a participar en la Asamblea de Naciones Unidas, algo que no pasa desapercibido para el PSOE, que cree que se trata del último acto de servicio de Peinado, un ejemplo del que puede hacer que haga proclamado por Aznar.
15: Porque Peinado, recordemos, se jubila. A las 2:30 contaremos también la decisión del juez del caso Plus Ultra, que cita a las hijas de Zapatero para el próximo 30 de noviembre y da 3 días al expresidente del gobierno para que justifique el origen de las famosas joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho. Y nombre propio de la mañana, Luis de la Fuente, oficialmente renovado como seleccionador nacional hasta el año 2032. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola Casal, muy buenas, sí, es decir, el próximo Mundial y las próximas 2 Eurocopas. Arranca justo ahora el acto de renovación aquí en Las Rozas y va a ganar brutos al año unos 5 millones de euros.
14: Hora 14, con Javier Casal.
15: Más cosas de este lunes, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
22: Muy buenas, 5 días luchando por su vida y finalmente ha muerto la mujer de 35 años estrangulada por su pareja en Málaga ante los ojos de su hija de 12 años en Alicante. Ha sido detenido el agresor que ha asesinado también a su pareja este fin de semana en el sur de Madrid. La víctima también tenía poco más de 30 años. Y los médicos de familia constatan la multiplicación de los casos de gripe y COVID en pleno verano debido en parte al contraste entre madrugadas frías y el calor de esta hora, lo que irrita la faringe y las fosas nasales. Algunas comunidades han comenzado ya a vacunar a los más vulnerables.
15: Pues el calor va a seguir, Jordi Carbó.
23: Tiempo plenamente veraniego durante toda la semana en todo el país, con sol y temperaturas muy altas para las fechas. Esta tarde las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de la península y en los archipiélagos, superando los 35 cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir. Un poco más bajas las máximas en el Cantábrico, también en el litoral mediterráneo andaluz, pero aún así cerca de los 25 grados. Durante la tarde el viento del este soplará con fuerza en el área del estrecho.
15: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
14: Hora 14 a Catalunya. Joan Bufill.
24: Com a mínim 8 persones afectades per un desnonament s'han suïcidat en els darrers 5 anys. Ser Catalunya ha fet el recompte a falta de dades oficials avui que hem conegut la història de l'Olga. Fa 2 setmanes es va treure la vida i ja ho havia intentat la nit abans de ser desallotjada de casa seva a l'Hospitalet quan un fons no li va voler mantenir el lloguer social que pagava. Avui, familiars i amics ho han fet públic.
25: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
24: També avui el protocol antisuïcidi s'ha hagut d'activar un altre desnonament per impagament de lloguer a l'Eixample, Barcelona. I és que els desnonaments per lloguer no paren de créixer.
14: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
24: Alliberat l'home que va ser segrestat dissabte a plena llum del dia a l'autopista AP7.
26: Hola, hay un secuestro en la AP7, vale, ara mateix estan con pistoles i todo.
24: És un secuestro en la AP7. Els 5 segrestadors que anaven vestits disfressats de policies, la principal hipòtesi és que es tractava d'una revenja entre grups criminals. Catalunya té 7.000 centres religiosos, un cada 1.000 habitants. El govern ha actualitzat el mapa de centres de culte i el 80% són esglésies catòliques, seguit d'evangèliques amb un 12%. En tercer lloc, amb un 4%, hi ha les mesquites. Tot això avui que Badalona es prepara per celebrar el primer títol del Joventut en 18 anys. Així celebrava el vestidor la victòria 101-87 contra el Barça amb rècord de triples de la Provitola. A les 7 d'aquesta tarda, celebració de la Supercopa davant l'Ajuntament, i també aquesta tarda, però a Tarragona, arriba l'acte més important de Santa Tecla. Baixada de l'Àliga per les escales de la Catedral al ritme d'en Perito Roca, i també anirem a Vic, on ahir Quimi Portet va triomfar a casa i a Manolo García. Gran concert que tancava el Festival de Música Viva i anunciant nou àlbum per l'any que ve. Per cert, atenció, aquesta hora encara hi ha cues a la P7 a l'altura de Sant Cugat cap a Tarragona, on aquest matí hi ha hagut un col·lapse de fins a 20 quilòmetres per un accident amb un camió i dos cotxes. A Rodalies també encara hi ha retards a la R2 Sud per una avaria solucionada entre Castelldefels i Garraf. Tot això amb quin temps, Jordi Carbó?
23: Temps de ple estiu, no només avui, durant tota la setmana. Sol i calor durant les tardes, amb una mica de fresca a les nits i als matins, és el que s'anirà repetint tots els dies de manera molt similar. Avui mateix, les màximes entre els 30 i 35 graus arreu de Catalunya, a prop dels 35 a l'interior de l'Empordà, també a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Una tarda assolellada, també núvols, però que tan sols emblanquinaran el cel, no faran ombra, i una mica de vent fins que arribi la nit. I els pròxims dies, fins divendres, pocs canvis, tant en l'estat del cel com en les temperatures, alguns núvols de tant en tant a prop de la costa, el cap de setmana més núvols, però continuarà fent sol, i menys calor, però igualment en temperatures molt per sobre del que seria habitual per la segona quinzena de setembre.
24: A la tècnica Jordi Orós, a la producció l'Andrea Villòria, des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
24: Què tal? Bona tarda. L'Olga estava vivint a casa d'una amiga després que la fessin fora del pis que havia comprat feia ja 20 anys. Aquest pis tornava a ser del banc perquè en un moment no va poder seguir pagant la hipoteca i el Banc Sabadell li va oferir a canvi que pagués un lloguer social. Què va passar? Que el pis va passar a ser d'un fons que no va voler continuar amb aquest tracte. El dia que la van fer fora, fa cinc mesos, acollia una altra dona amb un fill menor que també havia estat desnonada. I ara era ella a qui l'acollien. Es va suïcidar fa dues setmanes, en concret el dia 7 de setembre. I avui la família, els amics de l'Olga, que era membre molt actiu del sindicat d'habitatge del seu barri, a Santa Eulària, a l'Hospitalet, doncs tots els seus amics han denunciat el cas. Ho han fet en una roda de premsa en què ha anat en Pol Valero. Hola, Pol.
4: Bona tarda. Sí, l'Olga es va suïcidar quan tenia 54 anys. Ella fa temps s'havia hipotecat amb el Banc Sabadell, però durant la crisi es va separar, va perdre la feina i es va quedar sola amb dues filles menors a càrrec, sense rebre cap tipus de manutenció, i no va poder pagar les quotes. Llavors el banc es va quedar al pis i ella hi va continuar vivint a canvi de pagar un lloguer social, una fórmula que va funcionar fins que l'immoble va passar mans del fons d'inversió Promontoria Coliseum. Finalment, després d'uns quants anys, es va fixar data d'expulsió pel passat 15 d'abril. La nit abans, l'Olga ja va acabar urgències de Bellvitge perquè es va intentar suïcidar, però malgrat això, el jutge no va aturar el procés. Pau Segura, portaveu del sindicat de l'Hospitalet, destacava la relació entre l'habitatge i la salut mental.
5: Hi ha por perquè a tu t'arriba una carta dient-te que en uns mesos t'has d'anar fora de la teva casa, tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat. No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables.
4: Les associacions i la família assenyalen que el sistema ha fallat, que cal depurar responsabilitats i corregir-les, i diuen que ha faltat humanitat a totes les parts, bancs, fons, Ajuntament i Generalitat, i a més també han assenyalat que el desnonament es va produir dos mesos després que el Congrés tombés la moratòria antidesnonaments per persones vulnerables amb els vots de PP, Vox i Junts.
24: Avui, en aquesta roda de premsa, organitzada per l'Associació de Veïns del Barri de Santa Eulàlia, el Sindicat d'Habitatge, la filla de l'Olga hi volia ser, al final no s'ha vist amb cor, però sí que hem escoltat, Pol, a amigues de l'Olga i també de la seva filla. Has parlat amb elles.
4: Sí, concretament són la Marta, amiga de l'Olga, i la Desiree, amiga de la seva filla.
6: Primer de tot, Marta, Desiree, com esteu?
7: Bueno, estem molt enfadades, més que tristes estem enfadades per la situació injusta que ha viscut tant l'Olga com la seva família i la seva gent més propera. Aquesta situació és molt injusta, l'Olga porta patint amb l'habitatge durant molt temps, és una persona que ha treballat i ha lluitat tota la seva vida per treure a les seves filles endavant i que, bueno, que no va poder continuar amb la situació, la va sobrepassar i per això va decidir treure's la vida i ja, bueno, ja s'havia activat un protocol perquè això ja havia passat abans. Tot i això,
2: bueno, el desnonament doncs, es va fer i bueno, és que estem molt enfadades, no hi ha més paraules.
6: Qui era l'Olga, una persona com l'Olga pel barri de Santa Eulàlia?
2: Doncs l'Olga primerament era una persona molt estimada per tot el barri, era una persona que tenia molt de suport per la gent d'aquest barri i en segon lloc també era una persona molt activa políticament parlant i sobretot era, bueno, era membre de, ho va ser durant molts anys, del sindicat d'habitatge a l'Hospitalet i ha estat molt, bueno, molt present en diferents desnonaments i ha estat participant de forma activa i ajudant a diferents famílies, diferents persones que han viscut doncs, la mateixa situació que ha patit ella.
6: Fins i tot va arribar a acollir gent a casa, que havia perdut la casa.
2: Sí, de fet sí, durant els últims mesos que va poder estar a la que havia sigut la seva casa durant tota la vida, va acollir a una mare amb el seu fill menor d'edat, que també havien estat desnonats, i doncs els havia tingut allà durant un temps també, sense ànim de lucre, evidentment, només per tal d'ajudar. I
6: avui, amb aquest acte, què heu volgut denunciar?
2: Doncs aquesta situació és el que hem volgut denunciar, perquè és una situació molt injusta, que una persona que hagi treballat aquí tota la seva vida i que

0: aquí tota la seva vida i que a més hagi lluitat per també doncs, fer front a aquesta situació que altres famílies també estaven vivint i que ningú hagi fet absolutament res, que cap institució, ni Seguretat Social, ni cap altra li hagi donat cap mena d'ajuda, ni cap mena d'alternativa on poder estar a llarg termini, evidentment, perquè un alberg durant 3 dies no soluciona res, que és el que li van oferir. Doncs això és el que volem denunciar, que s'aturi aquesta situació i que les institucions que tenen poder i que poden fer alguna cosa, doncs que visibilitzin més aquest tema perquè no és un cas aïllat.
1: També vull deixar clar que a la Olga li van donar un lloguer social on vivia tota la vida, però ella pagava cada mes el seu lloguer social. Sí. No era una persona que no pagava, sinó que pagava
0: el seu lloguer social.
1: El seu lloguer social i tant així la van treure del seu pis.
2: Marta, deixaré moltíssimes gràcies i molts ànims.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
3: Gràcies, Pol Valero, també per aquesta entrevista.
2: A vosaltres.
3: Trobareu el detall d'aquest cas a sercatalunya.cat. L'Olga ja havia donat senyals d'avís, ara ho explicàvem, va amenaçar amb treure's la vida, va acabar ingressada en un psiquiàtric la nit abans que fos desnonada, i avui mateix hi ha hagut un altre desnonament on l'Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol antisuïcidi. És el cas de la Sílvia, havia deixat de pagar lloguer, feia 25 anys que vivia en aquest pis de l'Eixample amb una discapacitat reconeguda del 36%. La propietat no ha acceptat cap pacte i se l'ha desnonat.
4: I no del dret a l'habitatge. És una vergonya i de nou, el sindicat ha llogat i l'assegurament per l'habitatge, estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
3: Una 40ena de persones s'han concentrat a la porta per intentar evitar-ho, però aquest desallotjament, com diem, s'ha executat igualment. De dades oficials de persones que s'han suïcidat després de ser desnonades no n'hi ha, no es comptabilitzen com a tal, però Ser Catalunya fet el recompte dels darrers casos públics. No són tots, però ja en són prous com per veure la magnitud del problema. Martí Oliver, com a mínim en els darrers 5 anys n'hi ha hagut 7 de suïcidis, 7 més, a part del cas de l'Olga.
5: L'últim cas que havia transcendit era de l'any passat al Raval. Un veí de 73 anys es va suïcidar hores després de ser desnonat. Abans, el 2024, dues germanes es van llançar del balcó del pis on vivien al barri de Navas. Hores abans del llançament, feia 2 anys que no pagaven el lloguer, i a Sabadell, un home de 70 anys es va treure la vida pocs minuts després que l'haguessin fet fora del pis on vivia des de feia 30 anys amb la seva dona, que té problemes de mobilitat. A Tàrrega, el 2023, la comitiva judicial es va trobar mort amb signes de suïcidi un ancià de 83 anys que vivia sol i tampoc podia pagar el lloguer. I si mirem més enrere, el 2022, un home es va suïcidar a Barcelona hores després d'haver estat desnonat al barri de Bon Pastor, i el 2021, al barri de Sants, un veí de 58 anys va llançar-se al cel obert quan la comitiva judicial li va picar el timbre per desnonar-lo.
3: El desnonament de l'Olga també es va activar poc després que decaigués aquesta prohibició de desnonar famílies vulnerables, un decret que havia aprovat el govern espanyol que estava en vigor des de la Covid. En el darrer any s'han seguit executant desnonaments i la gran majoria continuen anant a més, són per impagament de lloguer.
5: Entre el gener i el març d'aquest any s'han fet el doble de llançaments per impagament de lloguer que per execucions de la hipoteca. Estem parlant de 489 versus 217. Són les darreres dades que tenim del Consell General del Poder Judicial, en què la moratòria encara estava en vigor i on els desnonaments han anat a la baixa respecte al mateix període del 2025. Aproximadament s'han fet la meitat de desnonaments. En proporció, han baixat més els casos per impagament de la hipoteca que no del lloguer, i Catalunya, això sí, continua sent la comunitat autònoma amb més llançaments d'Espanya. Un de cada 5 es fa a Catalunya.
3: Avui mateix, al barri del Besòs, estava programat el desnonament d'una altra família amb 5 fills, 2 d'ells menors, un d'ells amb agorafòbia. Alguns veïns del barri donant suport a la comitiva mentre esperaven que arribés la comitiva judicial, però atenció, perquè el propietari que els vol fer fora per no pagar lloguer és l'Ajuntament, és un pis públic, on pagaven de lloguer social 350 euros al mes. La cosa és que durant la Covid van deixar de pagar, no tenien ingressos, i ara hi ha un deute de 7.000 euros que l'Ajuntament no els perdona i 6 anys després els vol fer fora. Ferran del Mau, tu hi has anat i finalment s'ha acceptat ajornar una setmana aquest desallotjament.
6: Sí, una setmana que la família veu com poc temps per trobar una alternativa, perquè a banda de 2 fills menors, una de les filles majors, com deies, té un trastorn mental greu que li deriva en agorafòbia, és a dir, que pateix quan no està en un entorn controlat. Lamenten haver arribat a aquesta situació tenint en compte que viuen en un pis públic i que, segons afirmen, el que deuen són les mensualitats d'una temporada curta durant la pandèmia en la que no tenien ingressos.
7: Esto viene a partir del COVID, de días lectivos, estábamos la cosa muy mal porque no teníamos ingresos apenas, lo pararon y luego me lo pidieron 20 días todo de golpe, y todo de golpe no puedo porque soy una familia numerable y tengo 6 hijos.
6: És la Pepa Marín, mare de la família, que explica que deuen 7.000 euros a l'Ajuntament i això, que de cop no els poden pagar.
7: Yo he querido ir pagando, porque he estado pagando, me niegan nunca a pagar, pero claro, la cantidad que ellos me piden yo no puedo de golpe. Entonces tienen que buscar una solución o pagar el recibo a poco a poco.

0: Jo no m'aneu a pagar.
1: El desnonament avui s'ha ajornat per falta d'efectius dels Mossos d'Esquadra. Està previst executar-lo dimarts de la setmana que ve.
2: L'Ajuntament, que és la propietat d'aquest pis, què diu del cas?
1: De moment encara no ens han aportat la informació en relació amb aquest cas. L'estan buscant.
2: Gràcies, Ferran. Ara són les 2:18. Aquesta setmana serà clau pels canvis que ha promès la Generalitat al model educatiu de Catalunya, bàsicament per revertir el fiasco dels resultats de PISA mentre els professors ja preparen noves vagues. Dimecres, el president Salvador Illa compareix al Parlament i demà reuneix el Consell d'Educació, que és l'òrgan a qui s'ha encarregat elaborar les propostes després d'escoltar totes les parts. Abans que comenci aquest procés, Illa s'ha trobat amb el president d'aquest òrgan i amb la consellera d'Educació.
3: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic, ja disposem de diagnòstics, moltes de les quals de fet ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
4: Intentaríem que poguéssim fer les conclusions de tot aquest procés cap al mes d'abril, abans de les eleccions municipals.
2: Són declaracions de fa molt poca estona en roda de premsa dels tres implicats. També avui el PP ha confirmat que no anirà a les reunions que convoqui el president Illa amb els partits per abordar aquesta crisi. Això ha dit Juan Fernández.
5: El Partit Popular no participarà d'un teatre que no va enlloc. Si el senyor Illa vol fer un pacte per millorar l'educació a Catalunya, el primer que ha de fer és resoldre els problemes que estan vivint els docents a les aules.
2: La cosa és
5: i
2: que
5: això passa per cessar a la consellera que ha estat incapaç de poder resoldre el problema.
2: La cosa és que això, deia, comença ara, que comença ara aquest procés, ja es va fer fa 2 anys. Els resultats de PISA ja van ser llavors els pitjors de la història i per això la Generalitat, llavors en mans d'Esquerra, va fer el mateix per encàrrec a 18 experts. Què n'ha quedat d'allò? Quines recomanacions es van fer? Quines s'han aplicat? Amb quins resultats? L'anàlisi de tot plegat l'ha fet la Soledad Domínguez i ens explica començant pel que sí que s'està aplicant.
6: S'han posat en marxa programes per reforçar l'aprenentatge de la lectoescriptura i les matemàtiques, en els que participen entre un 26 i un 36% del total de centres. També s'han elaborat documents que concreten com desenvolupar els nous currículums i quins són els aprenentatges bàsics que els docents s'han d'assegurar a cada etapa. També s'ha atès en part les peticions per incrementar els recursos vinculats a l'escola inclusiva. Per exemple, s'han contractat més educadors i més especialistes i la meitat dels centres educatius tenen des d'aquest setembre personal sanitari de referència.
2: I repassem ara les que no s'han aplicat.
6: No s'ha pres cap mesura per garantir l'estabilitat dels claustres ni s'ha limitat el nombre de professors que es poden renovar cada any. Aquí el govern ha fet cas dels sindicats de mestres que demanaven justament el contrari. Els experts van demanar també sense èxit que revisés la formació inicial dels futurs mestres i la formació continuada pels que ja estan en actiu. Entre les mesures que no s'han abordat figura també la de reforçar les plantilles dels centres de més complexitat i pagar més els qui treballen en aquests centres, però l'increment tant de personal com sobretot de sous ha estat lineal, atenent un altre cop les peticions dels sindicats.
2: Gràcies, Sole. I 2 minuts de seguida les novetats de la investigació del segrest en plena llum del dia a l'AP7 d'una persona. Fins ara.
7: Cadena SER.
8: Tanto tiempo esperándote.
9: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions i fins i tot vaig escriure el final basant-me en la cançó i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
8: No te busqué ni me viniste a buscar.
7: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
10: El compte enrere ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tots sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins al 22 de setembre. Conforama.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I supem a les millors taules del món.
13: En aquesta terra protegim i acollim.
14: Fem barri i fem pinya.
15: I fem. I no deixem de ser.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Per tu, que tens el supermercat ben apamat. I per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat.
0: Gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic sobre de 120 grams per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Hora 14, amb Joan Bofill.
2: Són les 2:23. Els Mossos busquen els 5 segrestadors que dissabte a la tarda van endur-se un home d'un cotxe al mig de l'AP7.
20: ¿Qué hace? Pita, pita.
21: No, yo no voy a pitar, que es policía. Pone que es policía, ¿qué? Pero no estamos seguros. Llevan pistolas, Trini. Llama 112, 112.
20: ¿Llama tú?
21: Es un secuestro.
20: Es un secuestro, Sergio.
21: Hola, hay un secuestro en la AP7, vale, ahora mismo están con pistolas y todo. Es un secuestro en la AP7.
2: Els testimonis, com sentiu, van avisar emergències, van explicar que els segrestadors anaven disfressats de policies i els Mossos han comprovat que la víctima ja ha estat alliberada, sana i estàlvia, i ara busquen els assaltants. La principal hipòtesi, Andrea Villòria, és que es tractava d'una revenja entre grups criminals.
22: Exacte, els Mossos han localitzat ja la víctima, és un home amb antecedents, a qui els segrestadors van alliberar poc després a un altre municipi del Vallès. També van abandonar el cotxe robat amb el que havien comès el segrest.
21: És policia?
22: Acercate. Va passar dissabte a les 7:36 de la tarda, per tant a plena llum del dia, quan 5 homes amb passamuntanyes negres a la cara i una armilla de la Policia Nacional treien a la força un home ensangonat del seient del darrere d'un vehicle i se l'enduien amb violència. Fons policials vinculen l'episodi a les lluites de bandes criminals previsiblement vinculades al narcotràfic. I és que en assalts de plantacions de marihuana entre grups criminals és cada vegada més freqüent veure delinqüents fent-se passar per policies com a mecanisme de seguretat.
2: I detingut un home als Pallaresos, al Tarragonès, per atropellar la seva exparella i intentar-la matar. La dona està en estat molt greu, Eva Hidalgo.
23: Els fets han passat aquest matí a 8:45. Quan la víctima sortia de casa seva, l'individu, de 47 anys, l'ha embestit amb el vehicle a una velocitat molt alta. Els Mossos l'han detingut poc després per temptativa d'homicidi. Tenia una ordre d'allunyament des del passat mes de juliol i ja l'havia amenaçat en anteriors ocasions. Ella ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i està molt greu.
2: I avui el govern ha actualitzat el mapa de centres religiosos del país. El 80% segueixen sent catòlics, però creixen i es consoliden altres confessions. La segona més presència, a molta diferència, és l'Església Evangèlica, seguida, encara més lluny, de l'Islam o els Testimonis de Jehovà, Andrea.
22: En tota la Catalunya hi ha quasi 7.300 centres religiosos. Això vol dir, per entendre'ns, una església cada 1.000 habitants. Aquest registre del govern mostra un creixement, tot i que molt moderat. Hi ha 20 esglésies més que l'any passat i, sobretot, constata la plurireligiositat. Ara bé, el catolicisme segueix sent el clar protagonista. El 78% de les esglésies, més de 5.000, són de confessió catòlica. El segon lloc és per les evangèliques. Tenen 900 centres a Catalunya, que suposa un 12%. El tercer lloc és per l'Islam, amb 300 mesquites, que suposen un 4,5% dels centres religiosos. Per sota hi ha un centenar de centres de testimonis de Jehovà, 70 centres budistes, 53 esglésies orientals, 28 temples hinduistes i 23 esglésies adventistes del sèptim dia. Les confessions més anecdòtiques, almenys en número d'esglésies, són el judaïsme i el taoisme.
2: Toquen els esports avui amb la victòria del Joventut. Aquesta tarda a les 7 a la plaça de l'Ajuntament es celebra el primer títol de l'equip en 18 anys. El títol que va aconseguir ahir a l'Olímpic guanyant la Supercopa contra el Barça. Sir Chávez, bona tarda.
24: Doncs sí, Badalona rebrà aquesta tarda els campions de la Supercopa. Què tal, Joan? Bona tarda. A les 7, l'Ajuntament farà una recepció institucional a l'equip de Dani Miret i un cop acabat l'acte, els jugadors sortiran al balcó amb el trofeu per compartir el títol amb l'afició que estarà concentrada a la plaça de la Vila. Serà la continuació d'una festa que va començar ahir a l'Olímpic quan la penya va superar el Barça per 101-87 i va trencar una sequera de 18 anys sense títols. Nicola Provitola va ser el gran protagonista amb 31 punts i 9 triples. L'argentí donava la clau del seu gran moment de forma a Carrusel Deportivo.
25: Juego al básquet, me divierto y disfruto. La verdad que estoy con grandes jugadores, con grandes compañeros, gente que, con la que siempre he querido jugar y la verdad que estoy disfrutando mucho estas poquitas semanas que llevamos acá.
24: També Ricky Rubio va ser clau amb 10 punts i 8 assistències per portar a Badalona la tercera Supercopa de la història de la penya i la primera en 40 anys.
2: Aquest és el so del concert de Quimi Portet, ha tancat aquest vespre al Mercat de Música Viva de Vic, concert a casa, on ha anunciat nou disc per l'any que ve, acompanyat de Manolo García, 8 anys després del seu darrer àlbum. El Festival de la Capital d'Osona ha arribat a la 38a edició amb 78.000 assistents. I de Vic a Tarragona, perquè avui arriba l'acte més important de les festes de Santa Tecla, després del pregó, la Baixada de l'Àliga. Ens ho explica l'Eva Hidalgo.
23: Centenars de persones s'esperen a les escales de la catedral per veure el moment àlgid de l'Àliga baixant les escales al ritme d'en Perito Roca. El que avui és tradició va sorgir per casualitat l'any 1989 amb els portadors traginant-la cap a l'Ajuntament. Oriol Perelló, el president del Vall, explica què suposa.
1: Un clímax a nivell de ciutat en un punt, en un moment concret que portem 364 dies esperant, per dir-ho així, i és com la convergència de moltes... de molts sentiments i emocions.
23: La peça sempre d'un missatge reivindicatiu penjant del coll és una de les grans incògnites de moment. Però abans, aquesta tarda, pregó i l'arrencada dels gegants. Això l'endemà de la Diada Castellera del primer diumenge de festes. Amb els castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Jove dels Xiquets de Tarragona i Xiquets de Tarragona a la plaça de la Font, on es van veure fins a 7 castells de gamma extra.
2: Ho teniu tot a sercatalunya.cat. Ara continua l'hora 14, però abans recordeu a les 3 llapis de memòria. Avui sonaran cançons com aquestes. Que ara sonaran. No, no podem escoltar. Havíem d'escoltar Diana Ross, una de les cançons que triarà Boris Izaguirre, que serà el convidat avui de llapis de memòria de Jordi Manau. Per tant, ara sí que l'escoltem.

0: Figueres el 2, 3 i 4 d'octubre. Compra el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
1: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
2: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: Apa, tu! Quina barbacoa tenen aquest jardí!
4: La mateixa que tindrem nosaltres quan anem a buscar-la al rei de la rajola.
5: Digues que sí, que una barbacoa fa jardí. Serà gran? Serà petita? Serà amb aigüera incorporada? De quin color la vols? Posa una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreiderarajola.com.
6: Tothom coincideix. Les vacances són la millor època de l'any.
7: Excepte pels cabells.
6: Vine a Veg Hair i torna a la vida als teus cabells. Tenim productes de reparació postestiu i per la caiguda dels cabells. Tractaments, tints, planxes, marques coreanes. Amb superpreus i descomptes tot l'any. Veg Hair, al carrer Migdia 17 i al carrer 920 de Girona.
8: Totes les vides tenen música i lletra.
9: Tinc una pacient especial, la Carlota, i un bon dia estava a l'hospital, ingressada, i em va escriure, i llavors em va xivar que venia en Chris Martin a l'hospital i ens va fer un concert per nosaltres. I la Carlota va estar una estona xerrant amb ell, van cantar Fix You junts. Quan va acabar, jo vaig anar a parlar amb el Chris, li vaig dir, soc la cardiòloga d'aquesta noia, està aquí, està passant un mal moment, ens encantaria venir al teu concert, i em diu, home, soc el cantant, jo crec que puc fer alguna cosa.
8: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'API web de la SERF.

0: Figueres el 2, 3 i 4 d'octubre. Compra el teu cotxe. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Visita'ns a la carretera de Barcelona 133. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
2: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. A Restaurant Guillermo, menú degustació de la badia. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. Restaurant Guillermo, al passeig Mundet 57 de Sant Antoni de Calonge. 972-65-05-64.
3: Hi ha qui ensenya pisos. Hi ha qui entén els immobles des dels seus fonaments. A Ryan Immobiliària portem més de 30 anys en el sector de la construcció. Sabem què hi ha darrere de cada paret, de cada estructura, i això marca la diferència. Si vols vendre, trobar compradors solvents o invertir amb criteri, t'acompanyem amb transparència, visió i estratègia. Ryan Immobiliària, a Figueres. Quan el coneixement és real, es nota.
4: L'àlbum de records de Joaquim Maria Puyal.
5: Els tres dies d'haver entrat a Ràdio Barcelona vaig transmetre el primer partit de futbol de la meva vida. Va ser un Barça-Còrdoba, el desembre de l'any 1968. Vaig fer molts partits per Ràdio Barcelona i també per la cadena SER, entre ells el Barça-Madrid, del Goroseta. L'any 1976 vam començar a fer transmissions de futbol en català. Ràdio Barcelona va ser la pionera en aquestes transmissions. Amb l'audàcia del director aleshores, Manolo Terán, i de tot l'equip de companys de la redacció d'esports de l'època, vam aconseguir a poc anar integrant la nostra llengua a les transmissions radiofòniques fins a aconseguir que fossin una referència general pels seguidors culers.
4: 50 anys de futbol en català, perquè tot comença a Ràdio Barcelona.

0: Avui, al balcó, com a mínim 8 persones s'han suïcidat els darrers 5 anys a punt de ser desnonades. Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Nemrod Carrascó i Llucia Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan, què recollim del dia?
1: Avui s'ha conegut l'últim pas perquè s'inicia el judici contra Begoña Gómez. No hi ha data encara fixada, però la dona del president d'Espanya serà jutjada per jurat popular. El jutge Peinado ha dictat l'auto d'obertura d'aquest judici oral per delictes de tràfic d'influències i malversació. El govern espanyol no amaga les crítiques a aquest jutge. Escolteu la ministra Diana Morán.
2: Para mí sigue siendo un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: I també és notícia a Ceuta, l'atac al cotxe d'una diputada regional que havia amagat a dos advocats quan una massa de gent els intentava agredir. Van creure que eren una comitiva per portar ajuda als migrants.
3: Soy una diputada, soy... Joder.
4: Sube. Señores...
1: Doncs avui, aquest matí, a l'Hoy por Hoy, han entrevistat en aquesta diputada.
5: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
1: I atenció als Estats Units, perquè les principals cadenes de televisió rebutgen cobrir els actes de Donald Trump, els que només hi tenen accés elles. És una mesura sense precedents com a resposta al veto del president nord-americà a la CNN, a la MSNBC i a Politico, que no poden entrar a la Casa Blanca per ordre directe de Trump. Els tres mitjans han presentat una demanda contra el president i el primer acte que no arribarà a la gent a veure-la per la televisió és el viatge que farà Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
0: Ara, Palet, com estàs?
6: Què tal? Molt bona tarda, molt bé.
0: Que tenim festa grossa a Badalona.
6: Tenim festa grossa, t'anava a dir, la cosa va de balcons, en aquest cas el balcó de l'Ajuntament de Badalona, d'on ara en poca estona sortiran els jugadors de la penya, que han guanyat un títol 18 anys
0: 18
6: després.
0: 18 anys després, sí.
6: Imagina't, allà tenim el nostre company, l'Asier Chávez. Asier, què tal, com estàs? Bona tarda.
0: Hola, Asier. L'Asier...
6: És que a vegades s'ha de parlar tan fluixet dins dels ajuntaments. Ai, ara, que potser perdó, ni l'escoltem. Ara,
0: Asier, Asier, què està passant?
6: Què tal? Com va l'acte?
7: Doncs ara sóc al saló de premsa de l'Ajuntament de Badalona, on s'està fent la recepció institucional als campions. Ara mateix està parlant la Provítola. Els jugadors han estat arribats entre rebuts, entre aplaudiments, abraçades, confeti, i ara, quan acabi l'acte als parlaments, sortiran a compartir el trofeu amb els aficionats, que ja els esperen a la plaça de la Vida, perquè Badalona celebra una Supercopa històrica. Ja ho dèieu, és la tercera de la joventut i el primer títol del club després de 18 anys de sequera.
6: Mira, quins Mira. Aplaudiments que li regalen a la Provítola. Doncs d'aquí a una hora, Sier, tornem amb tu i ens expliques com va l'acte.
7: Perfecte.
6: Òbviament parlarem de Mourinho, del derbi, del Barça, de l'aturada de seleccions, de tot plegat. Ho farem amb els nostres narradors aquí a la SER, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez, que cada dilluns doncs ens analitzen tot plegat. I parlarem també d'arbitratges, que ja saps que sempre donen de si.
0: Clar, jo et vaig veure fregant-te les mans i ja tinc el tema de dilluns.
6: Home, ja estava fet.
0: Ja està fet. A quarts de nou t'espero. Gràcies, Anna.
6: Després.
0: Carbó, com estàs?
8: Què tal? Amb ganes de proposar-te un joc.
0: Vinga.
8: Va, jo et dic avui la temperatura màxima d'un parell de poblacions i en dius a quin mes estem.
0: Val.
8: 35 graus a la ciutat de Girona, 37 a Tortosa. A quin mes estem?
0: A l'agost-sembre. Et sembla
8: no
0: bé?
8: Manera,
0: és agost-setembre.
8: És agonia, és agonia.
0: O sigui, sí, és que clar, què queden, dos dies per la tardor? Doncs pintem-nos a l'oli de moment.
8: Mira, avui la ciutat de Barcelona, l'Observatori Fabra, hauria superat per cinquena vegada el rècord absolut del mes de setembre.
0: Wow. Sí, sí, sí.
8: 33 graus, però clar, és que quatre cops abans s'havia superat i està vapolejat. Bé, després de comentaris, lamentacions, anem al pronòstic, perquè enhorabona els que havíeu desitjat un estiu etern, perquè aquesta setmana podreu gaudir dels vostres desitjos, i és que... La calor d'avui, a més, ja no anirà, però a menys tampoc massa.
0: Val.
8: De fet, aquesta pròxima nit i demà al matí, ambient semblant al d'avui, agradable,
0: sí,
8: no baixarem dels 20
0: graus. Això està bé, es dorm millor, això és evident.
8: Però per comparació, perquè que la mínima Barcelona torni a ser de 22, sí, sí, 23 sí, sí. graus, clar, quan hem estat pràcticament tot l'estiu a prop dels 30 també durant les nits, sí, sí, la sensació és de confort, però és molt alta i la fresca s'arribarà a notar a l'interior, sobretot a la Catalunya central i als Pirineus, on les mínimes baixaran dels 15 graus. Però després, durant la tarda, com dèiem, pot pujar una mica algunes comarques, baixar altres. De fet, avui baixarà, demà baixarà una mica a l'interior de Girona, però en el conjunt de Catalunya de nou màximes de 30-35 graus en una jornada bàsicament assolellada, vent de marinada durant la tarda, i aquesta situació s'anirà repetint com a mínim fins al cap de setmana.
0: Demà ho actualitzem. Gràcies, Carbó.
8: Que vagi bé.
0: Abraçada d'Antoni Suárez, al control de so. Ara són les 7:31 d'aquest dilluns 21 de setembre. Joan, què ha de sonar?
1: És el nom del cap de setmana. Ed Sheeran.

0: la setmana que vam saber que s'havia acomiadat el raper Macklemore de la gira de Ed Sheeran per dir Free Palestine al seu concert, recordant les víctimes a Gaza, i se'l va fer fora i es va posar com a responsable dels propietaris dels estadis on es feien els concerts, el Robert Kraft. Ed Sheeran va dir que se l'havia posat entre l'espasa i la paret, que la decisió de fer fora Macklemore va ser de la promotora, dels organitzadors i els propietaris de l'estadi, que ell no va poder fer res. Però després van venir altres artistes convidats que també van decidir abandonar en suport a Macklemore. I després de tot això, mitjans com la BBC han explicat que aquest cap de setmana que els preus de les entrades per Ed Sheeran s'havien desplomat fins a un 50%.
1: We've been looking at ticket prices and over the last 3 days they've dropped by more than 50%.
0: Right now the entry I les entrades ja es venen per $37 per Ed Sheeran, que per una gira de grans estadis als Estats Units, comparat amb altres artistes, és molt poc. I aquest cap de setmana, també en un dels concerts, ha arribat la disculpa d'Ed Sheeran. Era el concert de dissabte i les disculpes anaven així. Aquesta setmana he hagut de prendre decisions difícils, he comès errors, ho sento molt. No vull decepcionar els fans, mai he volgut ser un artista activista, però això m'ha posat al mig d'un debat entre llibertat d'expressió i un dels temes polítics més complexos del món. I aquí és on ve la frase que, perdoneu que me'l pensi una mica, però es veu com l'està una mica mirant des de baix. Sembla que llegeixi una mica. El que va passar el 7 d'octubre al Nova Festival a Israel va ser un horror.
2: What is happening in Gaza is catastrophic.
0: El que va passar a Gaza és una catàstrofe injustificable, totalment desproporcionada, i diu, el meu cor està devastat per la pèrdua de vida civil, de vides de nens. I la injustícia que es veu a Cisjordània no pot passar per alt, deia Ed Sheeran, que acaba traient alguna llàgrima. I aquest és el clip que apareix al cap de setmana a tot arreu. Ed Sheeran es disculpa i parla de Gaza, lamenta la pèrdua de vides civils. Però és que després Ed Sheeran va parlar en un altre moment del concert, cap al final.
3: I això ho has vist tu.
0: És una frase que, i un fragment que ha passat una miqueta més desapercebut. Això que hem escoltat, com et deia, que mira una mica com si estigués llegint, però després, al final del concert, diu això. No sabia si podria continuar fent aquest tour, no sabia si podria tornar a pujar a l'escenari, no sabia fins i tot si volia continuar com a artista. En aquestes situacions te n'adones de qui són els teus amics. He tingut molta gent que m'ha dit que cancel·lés el tour, molta gent que conec des de fa temps. Pensa una mica la víctima, diguem-ho clar. Però el més estrany és aquesta disculpa que ve després, que es disculpa amb els nens. Els nens que són a l'estadi per haver hagut d'escoltar el que diu al principi, que era condemnar el que està passant a Gaza.
4: Is the first bit of the show where it wasn't about music and I had to talk and I understand that people have children here and I understand that families didn't buy a ticket.
0: El que diu textualment és em vull disculpar per la primera part del concert que no anava sobre música, entenc que hi ha nens i que les famílies que sou aquí no heu pagat una entrada per escoltar això. O sigui que es disculpa amb els nens i les famílies del concert d'haver-se disculpat al principi sobre el que passa a Gaza. I de fet, la frase textual que diu Ed Sheeran al principi és el meu cor està devastat per la pèrdua de vides civils, de vides de nens. I després diu que això creia que no ho havien d'escoltar els nens que estaven al concert.
3: Ai, tan bé que anàvem.
0: Molt estrany tot plegat, com a mínim, no?
3: Per sort que ho ha rescatat, això, perquè si no, ara que havia quedat com que tot estava
0: i
3: correcte.
0: Realment no hi trobo cap explicació quina necessitat hi havia després de dir això quan hi ha, no? Pot ser un comunicat, pot ser una frase més dictada, menys dictada, que t'han dit que la diguis per després de tot el que ha passat.
3: Li queda molt d'atur?
0: Sí, li queda uns quants dies.
3: Tenen digues, pànic. Digues, Lucía,
5: tenen pànic
3: clara,
5: a la cancel·lació. Clar. O sigui, diuen una cosa, tenen pànic
3: Ja ho he dit al principi, entre l'espasa i la paret.
6: Però aquí demostra que no mullar-se et devalua.
5: Total.
6: O sigui, no mullar-se et devalua no mullar-te, no? Catàstrofe, tio, ni que fos una dana, eh?
3: Clar.
6: Que fuerte, diu catàstrofe.
5: I que no ha pogut parar de plorar.
7: I si Gaza és una qüestió humanitària tan important com per haver trencat aquest apoliticisme que ell plantejava i que després del qual es disculpa, cosa absurda i estranya, com hem d'interpretar el seu silenci anterior?
3: Ed Sheeran, que no vas bé. Que és la tercera vegada que tens aquí el Joan que ha de sonar i aviam si escolta alguna cosa d'aquestes. 2 minuts, que comencem la tertúlia.

0: És dilluns i tenim la pregunta d'en Josep Ramoneda. Com estàs, Josep?
1: Bé, el balcó sempre és un gust.
0: Avui sembla que anem d'eleccions en eleccions. Avui toca les d'Alemanya, d'ahir. Ha guanyat l'extrema dreta en un dels estats, però a Berlín hi havia també eleccions municipals i en aquest cas ha guanyat una formació postcomunista que va ser, de fet, la formació més votada. A mi el fàcil avui seria parlar-te de bipartidisme, però tu vas més enllà, afegint un altre concepte important.
1: Sí, bueno, jo crec que s'ha d'introduir la idea de pluralisme perquè és la manera, de per dir-ho així, de defensar la democràcia i els valors democràtics. El bipartidisme té una explicació. Com es guanya en democràcia l'accés al poder? Doncs amb la meitat dels vots més un.
0: Estats Units seria claríssim, per exemple.
1: A tot arreu. Qui aconsegueix sumar la meitat de vots més un, dit així, metafòricament, té el poder.
0: Sí.
1: Què fa això? Que tendeix a la simplificació. Llavors, per això, hi ha bastantes democràcies, sobretot en moments d'estabilitat, que funcionen fonamentalment amb dos partits, i els altres són accidentals. Però quan aquesta normalitat, per les raons que sigui, decau, i s'entra en uns moments de més tensió, i els que estan a l'oposició no acaben de trobar la manera de combatre el que governa, etc., doncs acostumen a aparèixer altres partits que adquireixen força, guanyen potència, i per tant influeixen molt, no? Això que deies d'Alemanya no deixa tenir una virtut. Estàvem ara en un moment en què era inquietant el desdibuixament total de les esquerres a Europa. I encara és així, no és cap novetat, eh? Bueno, estàvem acostumats a que ara a les eleccions hi havia el que guanyava, el que estava en el poder, i a l'oposició fonamentalment girava al voltant d'una dreta cada cop més radicalitzada, i ara de cop ha sortit un paquet socialdemòcrata relativament acceptable. Que és una cosa estrictament anecdòtica d'Alemanya o que és una cosa que té més recorregut, ho veurem, però no deixa de ser simptomàtic en un moment com aquest. Per què? Doncs perquè el pluralisme és important per mantenir els valors de la democràcia.
0: Per què és tan important?
1: Clar, bueno, perquè si ens assenyim només en un joc entre dos que estan per sobre dels altres i els altres només poden fer un paper molt secundari, doncs hi ha una certa tendència, com s'ha vist moltes vegades als Estats Units, per exemple, a una degradació de la democràcia. No li hagués estat tan fàcil segurament a Trump arribar al poder amb un sistema pluralista, perquè potser no hauria trobat cap dels altres partits que l'ajudés. Per tant, tot això ajuda a crear un espai més obert. I en aquest sentit, doncs, em sembla que és una bona notícia que el pluralisme creixi, malgrat que en alguns llocs creix alarmantment, que és el que passa, és que apareix un partit d'extrema dreta, com hem vist a tants llocs ara, França sense anar tan lluny, i aquí també, i immediatament la dreta tradicional s'hi suma, li fa costat, l'ajuda. Per tant, malament rai, perquè vol dir que finalment, tornem a la meitat més un, estan disposats a sumar amb el que els ajudi a fer el més un, per dir-ho així, perquè doncs això el necessiten, no? En tot cas, jo crec que quan una societat democràtica ben assentada funciona, quan té un pluralisme estabilitzat, en què els partits de cada cantó fan de contrapès dels que són més hegemònics. No?
0: Què es pot fer, de totes maneres, per aconseguir una pluralitat creixent?
1: Bueno, el que es pot fer és atreure la ciutadania, és dir, que la ciutadania no vagi a votar només per inèrcia, va, doncs votem aquests, no, sinó que hi hagi una certa motivació, una certa, diguem-ne, rellevància de la política, que hi ha moments i llocs en els que està molt desacreditada, i que la ciutadania entengui que la democràcia és això, i que posar contrapesos és útil, perquè dificulta la radicalització de les diferents parts, no? I em sembla que aquest és una mica l'esperit del que necessitem, la democràcia, en una època que el desenvolupament tecnològic pesa molt, i d'aquí que ara hi hagi en el darrere fons l'obsessió per la intel·ligència artificial i el que pugui fer de nosaltres, no? La comunicació digital és completament diferent de la comunicació a la que estàvem acostumats, televisió, ràdio i premsa escrita, i doncs això, no? Hi ha una certa com diria, inseguretat d'un règim que va néixer en unes condicions, la democràcia, i que ara en aquest moment està en un altre espai, en un moment en què, quan va néixer manava el capitalisme industrial i els medis que dèiem abans, i ara mana el capitalisme digital i financer, i els medis dominants és l'espai digital que no sabem ben bé ni qui mana i què hi passa. No?
0: M'agrada els dilluns perquè sembla aquest espai, li podríem dir, vetllant per la salut democràtica, que sempre... Bueno, ja sempre em van bé les teves explicacions,
1: ja bé,
0: per
1: ja
0: recordar-nos-ho. Ramoneda, gràcies, fins dilluns que ve.
1: Fins dilluns vinent.

0: 12 minuts per les 8. Lucía Ramis, Clara Blanchard, Nembro Carrasco, benvinguts. Esteu bé?
1: Molt bé.
0: Teniu un bon dilluns? Heu arribat acalorats, ho ha dit en Carbó.
1: Sí, acalorats, però amb ganes.
0: Amb ganes, així sí. M'agrada. La Lucía ahir sí que es va acalorar bé perquè va anar a la manifestació que va haver-hi a Barcelona, també n'hi havia a Palma i a Eivissa, contra les respectives ampliacions d'aeroports que ha planificat Aena per la propera dècada.
2: Aquesta mania de fer manifestacions a les 12 del migdia.
0: Això sempre ho has dit, Lucía.
2: En plena escalfament global, és que ho trobo al·lucinant. Va passar molta calor.
0: La Guàrdia Urbana va dir 5.000.
2: Més de 5.000. Va dir
0: 5.000. Més de 5.000. Organitzadors, 30.000. Les forquilles aquestes són...
2: Això s'hauria de resoldre de qualque manera. És possible que la Guàrdia Urbana només comptés les persones que es varen concentrar a la plaça Sant Jaume després de més de 2 hores de manifestació que va començar al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, i que jo no sé, o sigui, hi havia molta gent que s'estava amagant sota l'ombra, a lo millor tampoc no varen comptabilitzar aquestes persones. Hi havia moltíssima de gent.
0: Moltíssima pancarta original.
2: Sí, això també. I la veritat és que moltes ganes de manifestar-se i això.
0: Així sonava, mira, la de Palma sonava així. No. Però la que va ser també estratosfèrica va ser la d'Eivissa.
2: La d'Eivissa és la més multitudinària que hi ha hagut en els últims anys. De fet, la de Palma i la d'Eivissa van ser les 6 de Sora Baixa, una hora molt més civilitzada. I també hi va bastanta de gent, la d'Eivissa brutal, de gent que hi havia. I de fet hi havia representants del PPR i representants del PSOE, hi havia gent de tots els partits polítics gairebé, jo diria. I bé, de tots no, però d'uns quants. I la veritat és que tot això demostra la necessitat que hi ha de fer alguna cosa sobre el tema de l'aeroport. És un tema que preocupa i molt a la societat. I jo, sempre que sento parlar d'ampliacions de l'aeroport, no penso en London Heathrow, no penso en Paris Charles de Gaulle, sinó que em ve al cap, sobretot en el cas de Mallorca i sobretot d'Eivissa, en Hululea, a les Maldives. És aquella illa que hi ha damunt de Malé, que és una illa que varen buidar, varen expropiar els anys 60-70, varen treure tots els habitants d'allà, els van portar tots a Malé per fer-hi l'aeroport, de fet pràcticament tota l'illa és l'aeroport. I després aquestes persones, Malé és una ciutat que conforma unes quantes illes, una de les quals té 2 quilòmetres quadrats, i en aquests 2 quilòmetres quadrats hi viuen més de 200.000 persones. Llavors, clar, quan penses...
0: Que l'aeroport i les 200.000 persones enxubades.
2: Costat, sí, les persones enxubades. Evidentment, tothom ara mateix s'ha dedicat, el 60% del PIB ve del turisme, perquè gairebé tothom es dedica al turisme. Això, quan parlem de la turistització o la turistificació, parlem d'això, no? Que al final no donen més oportunitat, no donen més alternativa que la de viure del turisme, però no diríeu que les persones de les Maldives són ultrarriques, no? Ni que s'han fet d'or gràcies a això, no? I en canvi, quan veus les imatges dels influencers, les fotografies que es fan, sempre són a una altra de les moltíssimes, de les més de 1.000 illes que hi ha a les Maldives, amb unes cales espectaculars, amb tot de platges que
0: en
2: semblen
0: verges. En això has pensat tu,
2: Sempre pensen en això, perquè clar, quan mos diuen que necessitem ampliar els aeroports, dius, de què estem parlant exactament, no? I per què s'han d'ampliar aquests aeroports? I en el cas de Barcelona, evidentment, pens més aviat en Singapur, que té aquest mega aeroport on hi arriben 70... què són? 70 milions de persones, o no sé, una burrada de persones a l'any, i que és com una ciutat annexa a Singapur, amb jardins, cascades, amb un cinema i tot, no? Que emet pel·lícules durant 24 hores. Fa l'efecte com que, al final, quan es parla d'aeroport no se té en compte com afecta la ciutadania i l'entorn, i si en canvi com un lloc on, que pot fer molts adobbers, no? per tota la inversió que precisa.
0: Clara, tu, aquest tema periodísticament ara és un filó, o sigui, no pararem de saber i d'entrevistar experts sobre la necessitat o no d'ampliar aquella pista
3: però
0: famosa.
3: Però ja va passar fa 5 anys. Jo vaig cobrir la manida fa 5 anys al carrer Tarragona. Jo crec que va ser bastant més gran, allò va ser molt desbordat.
2: Sí.
3: El moment polític era molt diferent, i hi havia hagut l'escena de la ministra de la Yolanda amb el Prat, amb Colau, en un mirador, l'alcalde, en aquell moment era l'alcalde del Prat. Jo crec que... però és que és un déjà vu. No?
0: I què ha passat?
3: De d'hora a d'hora i tira perquè me toca.
0: De d'hora a d'hora, sí.
3: Clar. Bueno, jo crec que... És a dir, jo tenia la sensació que el debat estava molt esmorteït, jo, eh? Però perquè en aquell moment era una cosa ciutadana i et toca en cap de setmana i és l'alcaldessa i a mi em tocava cobrir-la, però...
0: Però ara ja està, ara ja els, com diria la Llucia, els doblers estan sobre la taula.
3: Sí, sí, però més el cas aquest d'Eivissa és brutal, és brutal. Jo he anat de vacances diverses vegades a Sardenya abans que hi haguessin vols. Càmping, cotxe carregat fins al retrovisor, ferri i tal. I és a dir, l'arribada a l'aeroport, primer a dalt i després al sud, és que no té res a veure a la illa.
0: Yeah.
3: És a dir, jo penso, hi ha algú que ho demani revertir en alguna illa? Llocs que són petits i que la capacitat de càrrega és òbvia per tamany. I quan dius als experts, jo ja em vaig posar a escoltar experts ja, i em vaig sentir un que deia que només un 1% dels avions de l'aeroport del Prat no podrien...
0: A TV3 deien que, no, que només un 1% necessita aquesta pista més llarga.
3: I podria ser un 5% més que anirien justets, que seríem total un 6%. Hem de recordar que tenim aeroports a Reus, tenim aeroport a Girona, si m'apures a Lleida, i que d'alguna manera el resultat d'aquest aeroport que se'ns queda petit, ja sabem quin és. Vull dir, igual podríem donar una oportunitat a que passessin coses diferents.
0: Anem rot.
1: Jo recordo que fa uns anys va haver una noció d'un antropòleg, Marc Auger, que es va fer molt, molt, molt famós, lectura molt celebrada en àmbits acadèmics, que parlava dels aeroports com no llocs. I clar, trobo que és... Com han canviat les coses? Vull dir, tant de bo, no? Fossin no llocs. Vull dir, s'han convertit tot just al contrari. Vull dir, són llocs amb una materialitat massa, massa contundent, no? I també, no?, amb una opacitat també molt, molt, molt preocupant, perquè jo també creia que el debat estava...
0: Esmorteït.
1: Completament esmorteït, o almenys aquesta era la sensació... Que tenia, i fins i tot algun cop jo crec que aquí ens havíem permès al balcó fer alguna broma quan s'havia produït un episodi d'aiguats prou preocupant. Fins i tot podríem reproduir ara mateix la broma, tot veient quins són els pronòstics de les temperatures que hi hauran d'aquí uns dies amb el carbó, que això d'alguna manera sí que hi ha algun tipus de relació, vull pensar que hi ha algun tipus de relació entre la necessitat d'ampliar certes infraestructures aèries i l'impacte climàtic, no?, que tenen molts d'aquests projectes.
0: Això en Jordi Mira en va parlar dimarts passat.
1: I després projectes que sempre posen molt l'èmfasi en la qüestió climàtica, perquè volen ser aparentment curosos, i sempre introdueixen una paraula que a mi m'amoïna moltíssim i crec que és important reflexionar sobre ella, que és mesures compensatòries. A vegades... i crec que això és important recordar-ho, de tant en tant, hi ha coses en aquesta vida que no es poden compensar.
2: Clar.
1: Hi ha coses en aquesta vida que tu no les pots commensurabilitzar absolutament amb res. Hi ha coses, el valor de les quals és incomparable. Per tant, quan molts d'aquests informes volen posar el seu èmfasi en la naturalesa compensatòria de les seves mesures, ponte a temblar.
2: Clar, és que abans s'esmentava les Maldives. Les Maldives, que són un dels països més dependents del turisme que hi ha al món, hi ha 4 vegades turistes, o sigui, fan 4 vegades la població que hi ha. Val? O sigui,
0: es multiplica per 4 cada...
2: O sigui, hi ha 4 turistes per cada resident. Però és que a Eivissa estem parlant de 20 turistes per cada resident, i a Barcelona estem parlant de 9 turistes per cada resident.
3: Bueno, però això no és mai alhora, eh?
2: No, no.
3: Vull dir que són sumes.
2: Sí, però és
3: no,
2: igual.
3: No, que tenim la temptació de dir-ho, però que no són alhora.
2: No, doncs si no és alhora, quasi pitjor, perquè vol dir que a Eivissa, a l'estiu, quants n'hi ha per resident de turista, no? És a dir, que al final jo m'estim més que siguin 20 durant tot l'any que no pas 60 durant 3 o 4 mesos, no? Perquè al final el que fa la desestacionalització, i ho estem veient sobretot a Mallorca, a les Illes Balears i també a Barcelona, la veritat, és que al final sempre hi ha turistes durant tot l'any, no? I al final acaben amb tots els recursos i les infraestructures durant tot l'any. Aquest és el problema, no? I no només són molèsties, és com afecta directament a tot l'entorn. Ara estan demanant una construcció d'una nova carretera, una nova autopista. És a dir, que al final tot això que és com, va en contra de lo que se suposa que hem d'aconseguir, no? De cara a l'any 2030, això d'una banda. Però és que d'altra, és aquesta contradicció quan es diu no, hi ha temes molt més urgents. És que hi ha temes molt urgents pels quals no hi ha dubtes. com és possible que hi hagi diners per fer ampliacions d'aeroports o fer noves autopistes i no, en canvi, per fer trens que fan mil milions
0: d'euros. Mira, trens, un moment, deixeu-me abans, Joan, havies d'explicar alguna cosa de trens i pararem un moment que després anem als altres temes sobre els que hem de posar el focus també.
4: Sí, estava totalment tallada la circulació de trens d'alta velocitat entre Castelló de la Plana i Tarragona. Hi ha un problema de falta de tensió. Segons Adif, expliquen que fa poca estona hi han pogut solucionar aquesta avaria. Per tant, els possibles retards de la circulació de trens entre Tarragona i València ara ja s'ha d'anar normalitzant, però fins fa res estava totalment tallada aquesta circulació. I a més, a la R4... hi ha presència d'obstacles a la via, això diu Rodalies, entre Granada i Vilafranca del Penedès, i per tant els trens de la R4 ara mateix estan aturats i van amb força retard.
0: Paciència. A 2 minuts nosaltres i tornem de seguida.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltas. Cadena SER.
6: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
7: Del 25 al 27 de setembre, Portbou torna a ser la capital del pensament contra els discursos d'odi. 15a edició del col·loqui internacional Walter Benjamin, centrat en la figura de la filòsofa Hannah Arendt a motiu del 50è aniversari de la seva mort. Posarem sobre la taula les tensions de les democràcies contemporànies. Consulta portbou.cat.
8: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
8: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
10: A Blanes i Lloret, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
11: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
10: Ressonància magnètica 3 Tesla i TAC, ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
11: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
12: Avi, per què no em portes aquell bufet que m'agrada tant?
13: El bufet?
12: Sí, menja molt bé i s'està també molt bé. Vinga, avi, engega el cotxe.
13: Engegat.
12: Gas aquí!
13: Som-hi!
14: El gran bufet lliure Girona al costat de l'espai gironès Petits i Grans Coincideixen. És el millor bufet. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran bufet lliure Girona.
15: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyagán son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyagán.com. Hipoyagán.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltas.

0: 8 i 2, plantegem un tema que és molt trist, gens fàcil. Parlem d'aquests suïcidis de persones que han de perdre o perdran el seu habitatge,
1: sí,
0: Joan.
1: Com a mínim 8 persones afectades per un desnonament s'han suïcidat en els darrers 5 anys. No hi ha recompte de dades oficials, però sí que a CERC Catalunya hem fet un recompte dels casos que s'han fet públics en aquests últims anys. Com a mínim, per tant, 8. El darrer cas és el de l'Olga. Fa 2 setmanes es va treure la vida, ho havia intentat la nit abans de ser desallotjada de casa seva a l'Hospitalet. Un fons no va voler mantenir-li el lloguer social que pagava. I avui, familiars i amics han fet públic el seu cas.
2: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
1: Va ser el 15 d'abril quan es va executar el desnonament i la nit abans l'Olga va acabar a urgències de Bellvitge perquè es va intentar suïcidar, però tot i això el jutge no va aturar llavors el procés. A més, l'Olga també estava acollint llavors una mare i un fill que havien estat desnonats. En Pau Segura és portaveu del Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet.
3: Hi ha por perquè a tu t'arriba una carta dient-te que en uns mesos t'has d'anar fora de la teva casa, tu no tens cap tipus d'alternativa i això genera una ansietat. No tenir segur un lloc on viure genera, no sé si les pitjors, però unes condicions mentals deplorables.
1: I avui que s'ha fet aquesta roda de premsa per explicar el cas de l'Olga, també hi ha hagut un altre desnonament on l'Ajuntament de Barcelona ha hagut d'activar el protocol antisuïcidi. S'ha executat el desnonament de la Sílvia, havia deixat de pagar el lloguer, feia 25 anys que vivia aquest pis de l'Eixample amb una discapacitat reconeguda del 36% i la propietat no ha acceptat cap pacte, se l'ha acabat desnonant, tot i que hi havia també una quarantena de persones concentrats a la porta per intentar evitar-ho, entre ells l'exalcaldessa de Colau. I també avui, però al barri del Besòs, s'havia programat el desnonament d'una família amb 5 fills, 2 d'ells menors i un d'ells també que tenia agorafòbia. També hi havia veïns donant suport a la família mentre esperaven que arribessin els Mossos i la comitiva judicial i el propietari els fa fora per no pagar el lloguer. Però aquest propietari és l'Ajuntament de Barcelona perquè aquest pis és públic. Pagaven un lloguer social de 350 euros al mes, però durant la Covid van deixar de pagar-lo perquè no tenien ingressos i en total el deute arriba a 7.000 euros. L'Ajuntament no els perdona, ara 6 anys després els vol fer fora. S'ha acceptat ajornar una setmana aquest desnonament i hem preguntat a l'Ajuntament el per què han tirat endavant amb aquest desallotjament. Diuen que la motivació real és el mal ús que fa la família d'aquest habitatge públic.
0: I un últim cas, importantíssim, aquest dijous passat, que us explicàvem el que va passar a Badalona, la Guàrdia Urbana va desnonar a 6 famílies de cop que vivien en un local comercial.
1: Sí, tenien contracte, pagaven 1.200 euros al mes, però la propietat els va voler pujar el lloguer d'aquest local comercial. Ells denuncien que ningú els va avisar prèviament de que se'ls faria fora.
4: Yo no he podido sacar ni una cosa, al final le estaba diciendo... Tengo un bebé de 6 meses, la otra es de 4 años, estaba en la escuela y la otra es de 8. Y no he podido estrenar ni pañal de niña.
1: Avui parlem d'aquest cas, però, perquè el vídeo no es veu com desallotgen una de les mares amb el nen en braços. És un vídeo que es va publicar al compte d'Instagram de la cadena SER, que va tenir... més d'un milió de visualitzacions, ple de comentaris amb insults i frases racistes i per això la SER finalment s'ha decidit retirar-ho. De fet, perquè ho ha demanat la pròpia família que hi apareix.
0: Oriol Soler, bona tarda.
5: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Uri, t'hem escoltat ja a primera hora amb l'Aimar Bretos com has explicat que, tot i que no és habitual, s'ha decidit retirar el vídeo.
5: Sí, a nosaltres aquest vídeo ens arriba el dimecres al vespre nit, que és quan tenim el primer indici de que pot haver-hi un desnonament amb menors a Badalona, en una situació especialment complicada. Nosaltres no publiquem immediatament la notícia, sinó que ens dediquem una mica a l'equip d'informatius a fer trucades, a contrastar, parlem amb l'Ajuntament, parlem amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i l'endemà la família ens envia... d'alguna manera, com per il·lustrar com ha anat el desnonament, aquest vídeo i un segon vídeo també d'un moment on ja era la família al carrer. I ho parlem, tenim un debat amb el Joan Serra, amb el cap d'informatius, amb en Ferran Dalmau, que feia a Barcelona, i amb el que també vam fer el tema Mitges, i decidim que, ja que la família ens ha donat permís per publicar aquest vídeo, que és molt dur, realment, no només el so que hem escoltat, no? Sinó la imatge dels dos agents de la Urbana acompanyant a la dona que sosté un nadó de només 6 mesos en braços, sabem que és una imatge... I baixa cridant per l'escala. I és una imatge molt impactant i que glaça la sang. I vam tenir el debat una mica i vam dir, bé, potser una situació tan dura i tan complicada com aquesta, doncs està bé il·lustrar-la de vegades amb aquesta cruesa, sempre amb el permís de la família. Doncs bé, nosaltres tirem la notícia, l'expliquem en antena, fem les webs i publiquem el vídeo a les xarxes socials de SER Catalunya i de la cadena SER. I a l'Instagram de la cadena SER el vídeo té de seguida 2,2 milions de visualitzacions i 18.000 comentaris. El cas és que tu entraves als comentaris i el 90% eren comentaris racistes, de l'estil... Hi ha coses que em fa vergonya reproduir,
0: ell,
5: sí. Però menys follar i més treballar, si ets pobre com una rata, com t'atreveixes a tenir fills, ja n'hi ha prou de paguetes, aneu al vostre país a molestar... És a dir, el vídeo va despertar de tot menys l'empatia que nosaltres volíem intentar generar, que tampoc ho saps, no? L'han vist 2,2 milions de persones, hi ha 18.000 comentaris, mai no saps a les xarxes, perquè és com una mena d'abocador a qui li ha colpit o qui realment doncs, ha empatitzat amb aquesta dona i qui... doncs ha tret a passejar el seu odi. Aleshores, l'endemà a la tarda, això ja divendres, la persona que feia una mica d'enllaç entre la família i els mitjans, que és la dona que els ha tingut acollits a casa després del desnonament perquè no es quedessin al carrer, ja em diu que la mare de la família, la que surt al vídeo, està tenint molta ansietat perquè li arriba aquest vídeo per totes bandes, perquè es veu a diferents comptes d'Instagram i perquè ha entrat a llegir els comentaris on moltes vegades se li diu que és una ocupa. I ella estava, sobretot ens deien, molt indignada per això, perquè ells havien pagat el seu contracte, tenien un contracte de lloguer, 1.200 euros al mes, i ells sostenen que sempre l'havien pagat. Aleshores, jo aquí ja començo doncs, a comunicar-ho als meus superiors, de dir, ei, ens està passant això amb la família, i a més, per acabar-ho de reblar, em truca en Carles Segués, que ja sabeu que és una institució a Badalona, la persona dels moviments socials, que està darrere de tots els saraus on hi ha algun compromís amb els drets humans a la ciutat, i em diu que s'ha passat el matí amb la família i que realment la dona parlava molt del vídeo moltes vegades i que demanava sobretot que els companys de la SER que sabien que volien ajudar, que volien explicar el tema, però que retiressin el vídeo. Aleshores, bé, aquí els nostres caps, el cap d'informatius, el cap de continguts, parlen amb la Direcció Digital de Madrid i es decideix retirar aquest vídeo, que no era una cosa tan fàcil. Per què no era tan fàcil? Per dues coses. Una, quan algú et dona permís per publicar una informació o un vídeo, no el pot treure de manera retroactiva. És a dir, en general, nosaltres, els periodistes, quan algú ens dona una informació i aquesta font ens autoritza a publicar-ho, no podem despublicar-ho després si això té unes conseqüències molt grans o si la persona no ha mesurat bé, no? El permís es dona una vegada. I després, bé, perquè el vídeo era dels més vistos de tot l'any a l'Instagram de la cadena SER, i hi ha una persona a l'altra banda que té unes mètriques i que aquest vídeo doncs, potser li ha salvat les estadístiques de l'any i que renuncia a aquestes estadístiques una mica per alleugerir el patiment d'aquesta persona, que doncs, finalment és el que ha passat i crec que també és un motiu d'orgull, no només de praxi periodística, sinó que jo crec que aquí ja va més enllà i parlem d'un tema d'humanitat, no? De si podem alleugerir una mica el patiment d'una dona que ja acaba de perdre la casa amb quatre criatures i una d'elles un nadó de 6 mesos, doncs, òbviament, és la nostra obligació fer-ho.
0: Sens dubte, sàvia decisió, Uri Soler. Gràcies per explicar-ho.
5: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Anem, Rot, el filòsof de la taula. Què diu de la societat, aquests 18.000 missatges? O sigui, deia l'Uri, han passejat el seu odi, no? La paraula és deshumanització, amb la cara descoberta. O sigui...
6: Sí, no, malauradament, vull dir, el que posa de manifest aquest linxament digital, a banda de la immunitat, no? I impunitat, no? Dels que miren d'expressar, no? Aquests missatges d'odi... Jo crec que el que posa de manifest, és, i em sembla que ho hem dit molts cops, no? És aquesta deshumanització, no? El que estem contínuament exposant, no? La nostra mirada envers la mirada de l'altre. I en relació concretament al problema del desnonament, perquè és el context concret, no? on es produeix aquest linxament digital, crec que estem en la línia de convertir la pèrdua de l'habitatge en un problema individual. I crec que tenim un problema. És a dir, si no som capaços d'entendre que allà on hi ha un desnonament hi ha un problema social, crec que no anem en la direcció adequada. I, evidentment, diríem aquestes mostres d'odi el que justament posen de manifest és el desconeixement d'aquesta dimensió. A mi el que m'ha colpit, entre altres coses, també és el cas de l'Hospitalet. No? El cas d'aquesta dona que es suïcida... Ja sabem que el suïcidi és una qüestió molt, molt complexa, que és difícil establir monocauses davant d'una situació que moltes vegades es presenta com un acte absolut i del qual és difícil establir segons quin tipus de connexions. Això sabem i hem de ser molt curosos, però és evident que hi ha una relació, no? És evident que hi ha. Tenim aquí un procediment administratiu que continua la seva marxa, malgrat que la dona havia expressat la seva voluntat de llevar-se la vida. L'administració té aquesta informació? La té? Vull dir, sap que aquella persona es troba en una situació de risc extrem i, malgrat tot, s'executa judicialment el procediment administratiu, no? Clar, si, evidentment ens podem queixar dels comentaris que trobem a les xarxes socials, però també ens podem preguntar quin tipus de respostes, no, es donen des de l'administració, perquè, per dir-ho d'una manera crua, i sense banalitzar aquesta qüestió, a mi de què em serveix que la Generalitat consideri la conducta suïcida com un problema de salut pública si després passa el que passa? I a mi de què em serveix disposar del 061 de manera específica per intervenir davant de situacions de risc si després, no, com a administració, no només no dono exemple, sinó que precipito la resolució final d'aquest cas en termes de suïcidi. Per tant, crec que tenim aquests dos problemes, no? Hem convertit la pèrdua de l'habitatge en un problema que l'hem privatitzat, l'hem individualitzat. Tinc la sensació de que el sistema sempre arriba tard, o almenys hi ha fissures prou greus. I després, pel cas de l'habitatge públic, també ens hauríem de preguntar quina és la naturalesa de l'habitatge públic. Si el pensem, no?, com un espai on podem trobar un lloguer molt més baix, o si per contra hauria de ser una eina de protecció. I si és una eina de protecció, quin tipus de protecció és aquesta, que independentment dels mals usos que es faci d'aquest espai, segons l'argumentari de l'Ajuntament, estableix una mesura tan desproporcionada com desnonar algú del pis quan ha expressat voluntàriament el seu desig d'amortitzar el pagament i de fer-lo efectiu.
0: Clara.
7: Uf, mira, em preocupa molt aquesta reflexió que has fet
0: del
7: tema individual, perquè jo vaig seguir molt de prop el naixement de la PAE després del sindicat de llogateres, i precisament...
0: Allà hi havia Ada Colau, que n'era la fundadora, i avui estava allà.
7: Sí, hi havia Ada Colau i quatre companys més. I precisament ells busquen un sistema en el qual no hi hagi una atenció individual, és a dir, que no hi hagi una ventanilla que arribi allà l'afectat amb el seu pedracol, sinó que els afectats s'ajudin entre ells i s'empoderin de manera que vegin que no és un problema individual i així es converteixin en activistes, no? Un avui per tu, demà per mi. I jo ara fa temps que no vaig a cap assemblea de la PA, però continua sent així. Però és que a més li diuen a la gent, hi ha gent que hi ha perfils que a vegades es pensen que van allà i els hi soluciona la papeleta. No. Demà toca anar a parar, no sé, aquest desnonament, aquest i aquest. I en el cas del sindicat és igual. El sindicat, a més, físicament el local és molt més gran, perquè és aquella escola de drassanes i és un cercle molt gran. L'única cosa que es fa personalitzadament és que la gent que arriba nova i explicarà el seu cas se l'apunta en una llista per anar cantant casos. Des d'aquest punt de vista, si tu has pensat això, és molt greu, perquè ho pot haver pensat molta gent, no? És a dir, en teoria, aquesta pantalla estava passada i anem enrere. Això per una banda. I després el que és al·lucinant és la falta d'empatia dels comentaris. Jo crec que aquí no tinc res més a dir. Però sí que és veritat que, per exemple, i parlant d'això de que els suïcidis són multifactorials i tal, però en el cas de l'Olga, la seqüència de vida no és una persona que l'han desnonat i que ja està. És que a mi m'ha recordat a tants casos que he fet a partir de l'any 2008-2010, que
0: és que
7: em compro un pis, tinc problemes laborals, em quedo sense feina, moltes vegades, a més, hi ha una separació, amb la qual els ingressos cauen, no puc pagar, deixo de pagar per donar de menjar als meus fills, abans que donar de menjar al banc, hi ha una dació en pagament, entrego regalant tots els diners que he posat, em fan, és a dir, el pis se'l queda al banc, a partir d'aquí hi ha un lloguer social, gràcies a lleis aconseguides per les entitats. Moltes vegades hi ha hagut desnonaments del lloguer quan s'ha acabat el contracte, i en aquest cas el remate és el nostre amic Fons d'Inversió, que ja és immisericorde i diu, perquè normalment encara hi continua havent com una persona que t'agafa el telèfon després de tota la pel·lícula de terror.
0: Pel·lícula de terror.
8: No, però és que hi ha una altra cosa. Ara m'agradaria centrar-me en les dades. Desnonaments a Catalunya el 2025, 6.814, que és el 26,6% del total d'Espanya, és el més alt del país. La majoria, evidentment, han estat lloguers, perquè, clar, la gent ja no podia pagar-se la hipoteca, aquest exemple que acabes de posar, no? i per primera vegada des de

0: I per primera vegada, des del 2013, els desnonaments a la ciutat han augmentat durant 2 anys consecutius, perquè varen, bueno, totes aquelles mesures de, per frenar això, doncs les van retirar entre el 2024 i 2025. No? Això que fa? Que haguem naturalitzat i normalitzat absolutament el fet que hi hagi desnonaments cada dia, no? A Barcelona, a Catalunya, i després també hem normalitzat que a Barcelona, ho hem parlat qualque vegada, no? Que hi ha 2.000 persones, més de 2.000 persones que viuen al carrer. No és que no tinguin llar, sinó que viuen directament al ras. No? Clar, tot això fa que l'única manera per suportar-ho sigui a través de la deshumanització. Com s'aconsegueix aquesta deshumanització i com poden fer feina, doncs, aquests grans fons d'inversió, com sense tenir, doncs, un sentiment de culpa? A través de aquesta criminalització del vulnerable, del qüestionament de les persones que ajuden al vulnerable i de l'empoderament de l'abusador, no? És a dir, al final tu estàs davant d'un ocupa, no? Aquesta paraula, o inquiocupa, o aquestes persones que són morosos perquè no paguen, aquestes persones pobres, no? Que mereixen que els hi diguin aquestes frases que li deien
1: a l'Oriol. A l'Oriol, sí, al reel que van penjar, sí.
0: Clar, llavors, hi ha una part que a mi m'ha preocupat, a banda del tema de l'habitatge, que és com l'extrema dreta parasita aquestes publicacions que saben que venen de mitjans que tindran molta repercussió, parasiten això per escampar el seu missatge d'odi i autopromocionar-se a través d'aquestes
1: publicacions. O sigui, el mecanisme és, es penja aquest reel i hi ha...
0: Com és tema social, clar. Com és feminista, com és racialitza, com és més sobre el tema de la racialització, del feminisme social, etc. És, més van atacar allà. Per què? Perquè saben que tenen, que tindran, o sigui, que faran que se convertesqui en viral i així podran expandir com el seu missatge d'odi, no? I d'aquesta manera encara es deshumanitza més les persones, no? Perquè les estàs insultant i hi ha més persones que... o bots, perquè de vegades són bots els que insulten, no? Mm. I d'aquesta manera és la manera com se promocionen i com escampen aquesta... Bueno, és com es fan forts, no? I això és lo que me preocupa, que antigament això no hauria tingut cabuda perquè la gent no s'hauria animat a comentar això i amb aquests termes, o s'hauria com a censurat de qualque manera, i ara és com carta lliure. I no només això, sinó que a més el que fa encara és que tu bueno, és que a més tenim tota l'estona publicitat d'alarmes antiocupació, com tota l'estona tenim aquest missatge de que ens hem de protegir d'aquestes persones, que són persones vulnerables, estan molt pitjor que nosaltres. Mm. I en comptes de pensar que els hem d'ajudar i que ells ens poden ajudar a nosaltres, com és el que fan les PAU o és el que fa el sindicat de llogateres, tornar a la societat, tornar al col·lectiu, el que estem fent és protegir-nos de l'altre, no? I pensar que ens pot fer mal.
1: Clar, i clara, com a periodista, ara el vídeo aquest, no sé si és, la lliçó és... Més val no posar res, però és que també, com deia Nemrod abans, deia, també és notícia. És molt difícil, és un dilema.
0: Però tu pots parlar del tema a la ràdio sense fer el reel a les xarxes socials, o no? O tu creus que posar-ho a les xarxes socials fa que després la gent busqui la informació al podcast o a la ràdio? No sé.
2: A mi d'aquest vídeo m'impressionava molt l'estat en què està aquesta mare, que inclús porta el nen així com... Que el mosso li va com vigilant el cap que no es doni cops contra la barana, però està completament fora de si. No ho sé, no, jo no em considero autoritzada per dir si s'havia de donar o no s'havia de donar.
3: Però, clar, aquí el problema és que en una societat de la informació no podem menys tenir el poder de la imatge, no? Però el problema de la imatge és que moltes vegades la seva significació no la pots controlar. I segurament... Un dels grans problemes, no, que plantejava aquí la Llucia és que si es pot instrumentalitzar, no, aquest vídeo fins al punt de donar-li un significat, no només descontextualitzat, sinó trair completament, no, el seu sentit...
0: I revictimitzar la víctima.
3: Exacte.
1: Un minut, qui havia de dir alguna cosa?
2: No, jo el que volia dir és que quants d'aquests desnonaments que hi està ben ara tenen a veure amb el final de la moratòria, amb l'escudo social de la pandèmia, la crisi posterior i tot això.
4: De fet, el de l'Olga va ser just post que s'aixequés aquesta moratòria.
2: Però així, uns partits que van votar en contra de mantenir-la.
1: T'he tallat, Nemrod. Què anaves a dir, l'última frase?
3: Bueno, no, és igual. Era senzillament entendre que el que hi ha també darrere de tot aquest imaginari, no, que d'alguna manera està plantejant la Llucia, perquè al final, perquè aquestes coses es viralitzin, ha d'haver algun element, no?, que precipiti

0: no? Aquesta viralització, vull dir, les coses no es viralitzen soles, però segurament té molt a veure, no? amb la política de la por, i que la por en relació a l'altre té un element molt més mobilitzador que no pas el desig de construir amb l'altre, no? Un altre món. No?
1: Malauradament en parlarem molt més de desnonaments. Ha tornat sobre la taula i avui amb més força que mai. Clara Blanchard, Lucía Ramis, Nembro Carrasco, una abraçada. Moltes gràcies.
2: Fins dilluns
1: que ve. Tres anuncis i la Laura Pons ens explica el dia en 5 minuts. I després, Anna Palet a la graderia. No us desconnecteu.
3: Al balcó.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra.
5: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
8: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
9: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
10: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
9: Hazte mutuera.
10: Condiciones en Mutua.es.
11: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
12: Las 11 y 31 minutos de la mañana.
13: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
14: y hasta de escuchar la radio.
13: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
15: Y estos días nos liberan los escorpios con Carlos Francino.
13: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
16: Colabora Renfe.
17: La SER. El sonido de la vida.
18: És dilluns 21 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
19: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
18: Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat 5 mesos després que la desnonessin del pis on havia viscut els últims 20 anys. Es deia Olga i tenia dues filles, una d'elles menor d'edat. A més, tenia el certificat de vulnerabilitat. La nit abans que arribés la comitiva judicial a mitjans d'abril, l'Olga ja va intentar treure's la vida, però malgrat això el jutge va tirar endavant amb el procés d'expulsió. Més detalls sobre tot aquest cas amb en Pol Valero.
20: L'Olga es va suïcidar fa dues setmanes després d'anys de lluitar per conservar el seu pis del barri de Santa Eulàlia. Durant la crisi va perdre la feina, es va separar, es va quedar sola amb dues filles a càrrec i no va poder pagar la hipoteca. El Banc Sabadell es va quedar l'immoble i ella va començar a pagar un lloguer social per continuar-hi vivint, una fórmula que el fons d'inversor que va comprar el pis anys després no va voler mantenir.
21: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
20: És la Marta, amiga i veïna de l'Olga.
18: Gràcies, Pol. De dades oficials de persones que s'han suïcidat després de ser desnonades, no n'hi ha, no es comptabilitzen com a tal, però a SER Catalunya hem fet un recompte dels darrers casos que s'han fet públics. Com a mínim, en els darrers 5 anys n'hi ha hagut 7 més a banda del cas de l'Olga. Martí Oliver.
22: L'últim precedent és de l'any passat, quan un home de 73 anys es va suïcidar al Raval hores després de ser desnonat. I hi ha que dos casos més el 2024. El primer és el de dues germanes que es van llançar d'un balcó al barri de Navas, a Barcelona, hores abans del seu desnonament. I també el d'un home de 70 anys que es va suïcidar a Sabadell poc després de ser expulsat del pis on vivia amb la seva dona, que tenia problemes de mobilitat. A Tàrrega, el 2023, un home de 83 anys va ser trobat mort abans de ser desnonat. I a Barcelona, el 2022 i el 2021, dos homes... homes més es van suïcidar en el context de processos de desnonament.
18: Gràcies, Martí. Canviem de tema. El govern ha actualitzat el mapa de centres religiosos del país. El 80% segueixen sent catòlics, però creixen a poc els centres d'altres confessions. La segona amb més presència i amb molta diferència és l'Església Evangèlica, seguida a més distància de l'Islam o dels Testimonis de Jehovà. Més coses. L'Audiència Nacional investigarà per tortures els militars d'Israel que van abordar la flotilla que viatjava rum a Gaza amb activistes catalans per portar-hi ajuda humanitària. Així ho ha decidit un jutge que ha acceptat un recurs del Partit Comunista i d'Izquierda Unida, impulsors de la querella que fins ara s'investigava com un possible delicte de detenció il·legal. És una de les causes que hi ha obertes per la intercepció de la missió en la que, recordem, hi viatjaven, entre d'altres, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En plana política, marxem ara a Madrid, al Congrés, perquè aquesta tarda s'hi ha celebrat, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, un homenatge pel 150è aniversari del naixement de Pau Casals. La crònica d'aquest acte, d'aquest esdeveniment, és del company Josué Coello.
2: Figura imprescindible para entender la lucha por los derechos humanos durante el siglo XX, Pau Casals fue un firme opositor de las dictaduras, tal y como recordaron Ana Belén e Iñaki Gabilondo.
6: Fue invitado como músico de referencia internacional y defensor de la paz.
14: Protestó contra los populismos antidemocráticos y defendió...
2: En un abarrotado hemiciclo donde también escuchamos el histórico discurso de Casals ante Naciones Unidas en 1958.
23: Los dogmas políticos y la falta de libertad y de justicia alientan la desconfianza que agravan cada día más.
2: Y donde, como no, no podía faltar su música. Para poner el broche final con su mítico Cants des ocells en un acto con representación de PSOE, PP, Sumar, Esquerra o Bildu, así como el president de la Generalitat, Salvador Illa.
18: Junts, en canvi, no hi ha assistit perquè l'acte s'ha fet en castellà.
24: No podem participar en un acte que tregui de context la figura de Pau Casals i, sobretot, n'ometi el seu compromís inequívoc amb Catalunya.
18: Josep Rius, portaveu de Junts. Encara en plana política, sàpiguen que la família d'Ernest i Pasqual Maragall lamenten que Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, no s'hagi disculpat personalment sobre l'afer dels cartells que perjudicaven els malalts d'Alzheimer. Són paraules de Cristina Maragall, presidenta de la Fundació Pasqual Maragall a BTV.
25: Bueno, agraeixo que s'hagi fet una investigació i assenyalin els culpables, però jo el que hagués volgut és que realment, des de la direcció d'Esquerra, s'hagués demanat una disculpa més clara, més sensible.
18: Són declaracions que arriben després que aquest cap de setmana els republicans tanquessin la investigació interna del cas culpant els responsables de comunicació de la direcció antiga, de l'antiga direcció republicana, Sergi Sabrià i Marc Colomer.
19: El dia en 5 minuts.
26: Arriben els esports. A Ser Catalunya, aquí comença la graderia del balcó. Amb Anna Palet.